0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera. Són les 3.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. I me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: dilluns a divendres, de 8 a 1.
1: Avui et tornaré a veure i et cantaré a cau d'orella totes les...
0: Fórmula Matí,
1: cremen pel teu amor.
0: Amb Jordi Quintana.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
2: Omplim el buit de la nit. Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera. Només bona música.

0: No pots dormir?
1: No pots dormir, no pots dormir.
0: Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Obrera.

0: sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
2: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: I'm sexy and I know it.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicle@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
1: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera, són les 5.
2: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
4: No te quedes atrás
3: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
4: En Top Música Nueva.
3: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, aquí en Radio Abrera.
5: Cada diumenge a les 10 de la nit, a Radio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Radio Abrera i també a radioabrera.cat.
6: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
5: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
7: A Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.

0: que no t'he dit.
1: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
2: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
1: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
2: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
1: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
2: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
1: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
3: Entre tots i totes, fem Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera? Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
1: I si ho prefereixes,
0: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
1: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre, a partir de les 20 hores, i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Siguis on siguis, Ràdio Brera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radioobrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Brera.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Són les 7.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije bien clarito.
4: Permanece la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana.

0: vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: La millor música i tota la informació a Ràdio Abrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

He tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, ha arribat a un acord en la 8a jornada de negociacions que ha durat tot el dia durant aquesta jornada de divendres. CGT, la Intersindical i la Coordinadora Obrera Social s'han aixecat de la negociació perquè no s'incloïen les seves demandes. L'acord incorpora 50 euros més que l'anterior plantejament per al complement de nova creació per a tots els docents. A 4 anys aquest serà de 173 euros, que sumat a l'increment del 30% del complement específic acordat amb Comissions Obreres i UGT el passat mes de març, i els increments estatals faran que els docents cobrin uns 600 euros bruts mensuals més a 4 anys. USTEC i professors de secundària sotmetran ara la consulta, sotmetran a consulta aquest nou acord. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia. Comencem aquest darrer cap de setmana del mes de maig amb unes temperatures que a aquestes hores del matí són molt i molt suaus a tota la costa catalana. El matí d'aquest dissabte serà molt assolellat, amb el passatge, això sí, de molts núvols alts i prims. I una tarda que, amb l'arribada d'una miqueta d'aire fred a capes altes de l'atmosfera, farà que tinguem un augment de la inestabilitat. Ruixats que podran aparèixer sobretot al Pirineu i Prepirineu i acabaran afectant les comarques de la Catalunya central. Haurem d'estar molt pendents perquè aquests ruixats podran descarregar molta intensitat i molts d'ells també anant acompanyats de calamarsa o pedra. I tot plegat amb un migdia on les temperatures no s'enfilaran tant com els darrers dos dies. Farà calor, però amb una calor ja una miqueta més frenada. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
2: I seguim parlant del clima, perquè precisament aquesta calor rècord que s'ha produït durant tot aquest mes de maig ha fet avançar un mes la campanya de vigilància activa que fan els grups especials de prevenció d'incendis forestals, coneguts com els GEPIF, a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. Aquests controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar de pressa qualsevol columna de fum i activar immediatament els equips d'extinció. Per exemple, aquest dijous ja van alertar d'un primer foc a la població de Bot. I seguim en aquest cas en mobilitat. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat per una incidència a la línia R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figarons. S'ha produït un tall de tensió a la catenària degut a un foc de vegetació. I en els esports, ahir victòria del Barça de futbol sala per 4-1 davant del Valdepeñas al primer partit de la sèrie dels quarts de final del playoff de la Lliga, que es juga el millor de 3 partits. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada setmana, aquest dissabte 30 de maig, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es poden visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera. El color ens parla més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins dissabte 6 de juny inclòs, els dissabtes de 10 a 1. També dissabte 30 de maig, d'11 a 2 quarts d'una, es farà una visita comentada al Pou de Glaç d'en Margarit i Caramell, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Per assistir-hi, cal formalitzar inscripció prèvia a través del web abrera.cat. Aquest dissabte 30 de maig a la tarda, de 5 a 9 del vespre, des del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera, s'organitza la tercera edició de la mostra local d'activitat física, salut i esport dins l'anella esportiva d'Abrera, a l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament, les pistes de raqueta i els espais del voltant, amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. Hi ha programats ball en línia, hip-hop, zumba, funky, strong, part d'aventura, activitats lúdiques infantils, iniciació a la gimnàstica artística, el frontenis i el ballet, futbol 3x3, escacs, tallers, circuit de cross, bàsquet, petanca inclusiva, pràctica de futbol sala, circuit d'habilitat de karts, voleibol i exercicis de sol pelvià. Podeu consultar totes les activitats i horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Aquest diumenge 31 de maig, a partir de 2:15 del migdia, es posarà punt i final a la tercera temporada de l'entitat Criar Compartir amb el concert del cantant i compositor Víctor Arbelo a la sala Encuentro. Les entrades tenen un preu de 12 euros i es poden adquirir al web entradium.com. Diumenge a la tarda, de 6 a 8:15, hi haurà ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova amb la cobla Nova Vallès. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 31 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Recordem que hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, que obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:15. Hi ha la Biblioteca Josep Roca i Bros, que obre a les tardes de dilluns a dissabte de 2:15 a 9:15, els matins dimarts i dijous de 10 a 2:15 i els dissabtes de 10 a 2. Abrera està celebrant el mes de la dansa en classes obertes i gratuïtes de diferents entitats. De l'1 al 6 de juny és el torn d'Energy Dance Studios. Per reservar cita, podeu fer-ho a través del seu web i podeu consultar tots els horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera. Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Dilluns 1 de juny, de 6 a 8, la sala d'actes de la Casa de Cultura d'Abrera acollirà el Consell Municipal de les Dones, dirigit a dones i entitats. Per assistir-hi cal inscripció a través de la seu electrònica a abrera.cat. Dimarts 2 de juny, de 10:15 a 12 del migdia, l'alumnat de 5è de l'Escola Francesc Platoni Sartí vendrà els productes de les seves cooperatives en el marc del projecte QM de Cultura Emprenedora a l'Escola. Els punts de venda seran la plaça de l'Església i el vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera. En el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, divendres 5 de juny, de 10:15 a 12 del matí, a l'Hotel d'Entitats, s'impartirà la xerrada Redescobrint-me, sexualitat en la maternitat, a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut d'Abrera. Recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. A més, dimecres 3 de juny hi haurà una nova sessió del taller de cuina i divendres 5 de juny es farà l'activitat del Digues la Teva. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació podeu adreçar-vos al CAMP, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
5: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
7: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
8: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
9: El gegant de la ciutat, Arabaya, Arabaya.
10: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Abrera, la millor forma de gaudir del teu cap de setmana.
1: Connecta't a Ràdio Abrera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Ràdio Obrera, la millor manera de gaudir del cap de setmana. Amb la millor música. Amb tota la informació.

0: Ràdio Obrera, la ràdio de referència. Gràcies a tu. Gràcies a tu. Gràcies a tu.
1: Ràdio Obrera, 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
2: Ràdio Obrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han arribat a un preacord durant la 8a jornada de negociacions d'aquest divendres que s'ha allargat durant tot el dia. CGT, la Intersindical i la Coordinadora Obrera Social s'han aixecat de la negociació perquè no s'incloïen les seves demandes. L'acord incorpora 50 euros més que l'anterior plantejament per al compliment de nova creació per a tots els docents. A 4 anys aquest serà de 173 euros que, sumat a l'increment del 30% del compliment específic acordat amb Comissions Obreres i UGT el passat mes de març i els increments estatals, faran que els docents cobrin uns 600 euros bruts mensuals més a 4 anys. USTEC i professors de secundària sotmetran ara a consulta aquest nou acord. I la calor rècord que s'està produint durant aquest mes de maig ha fet avançar un mes la campanya de vigilància activa que fan els grups especials de prevenció d'incendis forestals, coneguts com els GEPIF, a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. Aquests grups controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar de pressa qualsevol columna de fum i activar immediatament els equips d'extinció. Aquest dijous, sense anar més lluny, ja van alertar d'un foc a la població de Bot. A més, també supervisen que es compleixin les restriccions pel nivell 3 del Pla Alfa activat per perill molt alt, com diem, d'incendi que es va activar ahir divendres i que avui encara es manté en algunes poblacions. El Departament d'Agricultura reforçarà aquests grups durant aquest estiu amb 10 bases operatives i 95 efectius a tot Catalunya. Anem ara a Rodalies, perquè a hores d'ara hi ha una incidència a la línia 3, a la línia R3, entre les estacions de la Garriga i Figaró, on s'ha produït un tall de tensió a la catenària degut a un foc de vegetació. Ja s'ha habilitat, això sí, transport alternatiu per carretera entre les dues estacions i ha quedat desactivada la prealerta del pla Ferrocat. I seguim amb Renfe, que va registrar prop d'un miler de denúncies per grafitis a trens a Catalunya el 2025, segons fonts de la companyia. En concret, van comptar 970 actes vandàlics i també al llarg de l'any passat van netejar més de 55.000 metres quadrats de superfície de combois, cosa que va generar l'operadora una despesa de 7,4 milions d'euros. Un nou producte per eliminar pintades s'ha introduït en els darrers mesos, cosa que ha reduït el temps de neteja d'un grafit d'una hora a 15 minuts aproximadament i ha augmentat el volum de les pintades eliminades. I tanquem amb els esports. Victòria ahir del Barça de futbol sala per 4-1 davant del Valdepeñas al primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga, que es juga el millor de 3 partits. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada setmana, aquest dissabte 30 de maig, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es poden visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera. El color ens parla més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins dissabte 6 de juny inclòs, els dissabtes de 10 a 1. També dissabte 30 de maig, d'11 a 2 quarts d'una, es farà una visita comentada al Pou de Glaç d'en Margarit i Caramell, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Per assistir-hi, cal formalitzar inscripció prèvia a través del web abrera.cat. Aquest dissabte 30 de maig a la tarda, de 5 a 9 del vespre, des del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera, s'organitza la tercera edició de la mostra local d'activitat física, salut i esport dins l'anella esportiva d'Abrera, a l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament, les pistes de raqueta i els espais del voltant, amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. Hi ha programats ball en línia, hip-hop, zumba, funky, strong, part d'aventura, activitats lúdiques infantils, iniciació a la gimnàstica artística, el frontenis i el ballet, futbol 3x3, escacs, tallers, circuit de cross, bàsquet, petanca inclusiva, pràctica de futbol sala, circuit d'habilitat de karts, voleibol i exercicis de sol pelvià. Podeu consultar totes les activitats i horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 al matí. amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Aquest diumenge 31 de maig, a partir de 12:15 del migdia, es posarà punt i final a la tercera temporada de l'entitat Criar Compartir amb el concert del cantant i compositor Víctor Arbelo a la sala Encuentro. Les entrades tenen un preu de 12 euros i es poden adquirir al web entradium.com. Diumenge a la tarda, de 6 a 8:15, hi haurà ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova amb la cobla Nova Vallès. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 31 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Recordem que hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, que obre dilluns a dimecres i divendres de 9 a 2:15, i a la Biblioteca Josep Roca i Bros, que obre a les tardes de dilluns a dissabte de 2:15 a 9:15, els matins de dimarts i dijous de 10 a 2:15 i els dissabtes de 10 a 2. Abrera està celebrant el mes de la dansa en classes obertes i gratuïtes de diferents entitats. De l'1 al 6 de juny és el torn d'Energy Dance Studios. Per reservar cita podeu fer-ho a través del seu web i podeu consultar tots els horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera. Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Dilluns 1 de juny, de 6 a 8, la sala d'actes de la Casa de Cultura d'Abrera acollirà el Consell Municipal de les Dones, dirigit a dones i entitats. Per assistir-hi cal inscripció a través de la seu electrònica a abrera.cat. Dimarts 2 de juny, de 10:15 a 12:00 del migdia, l'alumnat de 5è de l'Escola Francesc Platon i Sartí vendrà els productes de les seves cooperatives en el marc del projecte QM de Cultura Emprenedora a l'Escola. Els punts de venda seran la plaça de l'Església i el vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera. En el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, divendres 5 de juny, de 10:00 a 12:15 del matí, a l'Hotel d'Entitats s'impartirà la xerrada Redescobrint-me, sexualitat en la maternitat, a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut d'Abrera. Recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. A més, dimecres 3 de juny hi haurà una nova sessió del taller de cuina i divendres 5 de juny es farà l'activitat del Digues la Teva. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 del perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació podeu adreçar-vos al CAMP, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs, romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Jazz Club de Nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de Nit.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
2: Cap de setmana, cap de setmana, amb Ràdio Abrera. Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: No ens vam conèixer dalt d'un tren.

0: Kaiserwelle.
1: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
2: Motor Show Extreme, de gira per Europa. Arriba a Catalunya, possiblement un dels espectacles més impressionants del motor dels últims temps. Adrenalina pura. Show, velocitat. Vine a la zona industrial Pàrquing Carrer Progrés, a Abrera, del 5 al 14 de juny. Divendres, dissabtes i diumenges a les 6 i mitja de la tarda. Vine a disfrutar de l'espectacle apassionant i carregat d'adrenalina. Un show que no oblidaràs. Gas al matalàs. Compra les teves entrades a www.motorshowextreme.com. Motorshowextreme.com. Us esperem.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Ràdio Abrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a Ràdio

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu. Tampoc.

107.9. Els èxits. 107.9. Ràdio Abreres.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han arribat a un preacord en la vuitena de jornada de negociacions aquest divendres, que ha durat tot el dia. Per la seva banda, CGT, la Intersindical i la Coordinadora Obrera Social s'han aixecat de la negociació perquè no incloïen les seves demandes. En aquest sentit, USTEC, la CGT i la Intersindical mantenen la vaga de dilluns a les comarques centrals i gironines fins que no tinguin l'aval del col·lectiu docent. Així ho han avançat fons sindicals que confirmen que la consulta la faran de forma conjunta i es preveu que pugui començar avui mateix o demà al matí i s'allargui fins dilluns al vespre. Anem ara a Rodalies, on hi ha una incidència a la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Figaró, on s'ha produït un tall de tensió a la catenària degut a un foc de vegetació. Ja s'ha habilitat això si transport alternatiu per carretera entre totes dues estacions i ha quedat desactivada la prealerta del pla Ferrocat. I per la seva banda, Renfe va registrar prop d'un miler de denúncies per grafitis a trens a Catalunya durant el 2025, segons fonts de la companyia. En concret, van comptar 970 actes vandàlics i també al llarg de l'any passat van netejar més de 55.000 metres quadrats de superfície de combois, cosa que va generar a l'operadora una despesa de 7,4 milions d'euros. Ara mateix, un nou producte per a eliminar pintades s'ha introduït en els últims mesos, cosa que ha reduït el temps de neteja d'un grafit d'una hora a 15 minuts aproximadament i ha augmentat el volum de pintades eliminades. Seguim ara parlant de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut 9 persones i han intervingut 10 patinets en el marc del dispositiu extraordinari contra els robatoris violents a l'Hospitalet de Llobregat, que s'ha dut a terme aquest divendres. La policia ha identificat un total de 161 persones amb 357 antecedents i ha inspeccionat 3 establiments. A més, s'han interposat 7 denúncies per possessió de drogues. I d'altra banda, l'Agència Catalana de l'Aigua invertirà 1 milió d'euros per a millorar la xarxa d'aigua potable del Topograpo, integrada pels municipis de Gratallops, Torroja del Priorat, Poboleda i Porrera, tots ells a la comarca del Priorat. Aquesta setmana el projecte s'ha tret a informació pública i, segons han confirmat fonts de l'ACA a l'ACN, aquest projecte permetrà actualitzar les infraestructures que fa dècades que estan en funcionament i presenten mancances en l'estat de la xarxa i el tractament de l'aigua. I tanquem amb els esports. Victòria ahir del Barça de futbol sala per 4-1 davant del Valdepeñas al primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada setmana, aquest dissabte 30 de maig, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es poden visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera. El color ens parla més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins dissabte 6 de juny inclòs, els dissabtes de 10 a 1. També dissabte 30 de maig, d'11 a 2 quarts d'una, es farà una visita comentada al Pou de Glaç d'en Margarit i Caramell, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Per assistir-hi, cal formalitzar inscripció prèvia a través del web abrera.cat. Aquest dissabte 30 de maig a la tarda, de 5 a 9 del vespre, des del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera, s'organitza la tercera edició de la mostra local d'activitat física, salut i esport dins l'anella esportiva d'Abrera, a l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament, les pistes de raqueta i els espais del voltant, amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. Hi ha programats ball en línia, hip-hop, zumba, funky, strong, part d'aventura, activitats lúdiques infantils, iniciació a la gimnàstica artística, el frontenis i el ballet, futbol 3x3, escacs, tallers, circuit de cross, bàsquet, petanca inclusiva, pràctica de futbol sala, circuit d'habilitat de karts, voleibol i exercicis de sol pelvià. Podeu consultar totes les activitats i horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Aquest diumenge 31 de maig, a partir de 12:15 del migdia, es posarà punt i final a la tercera temporada de l'entitat Criar Compartir amb el concert del cantant i compositor Víctor Arbelo a la sala Encuentro. Les entrades tenen un preu de 12 euros i es poden adquirir al web entradium.com. Diumenge a la tarda, de 6 a 8:15, hi haurà ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova amb la cobla Nova Vallès. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 31 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Recordem que hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, que obre dilluns a dimecres i divendres de 9 a 2:15, i a la Biblioteca Josep Roca i Bros, que obre a les tardes de dilluns a dissabte de 4:15 a 9:15, els matins de dimarts i dijous de 10 a 2:15 i els dissabtes de 10 a 2. Abrera està celebrant el mes de la dansa en classes obertes i gratuïtes de diferents entitats. De l'1 al 6 de juny és el torn d'Energy Dance Studios. Per reservar cita, podeu fer-ho a través del seu web i podeu consultar tots els horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera. Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Dilluns 1 de juny, de 6 a 8, la sala d'actes de la Casa de Cultura d'Abrera acollirà el Consell Municipal de les Dones, dirigit a dones i entitats. Per assistir-hi cal inscripció a través de la seu electrònica a abrera.cat. Dimarts 2 de juny, de 10:15 a 12 del migdia, l'alumnat de 5è de l'Escola Francesc Platon i Sartí vendrà els productes de les seves cooperatives en el marc del projecte QM de Cultura Emprenedora a l'Escola. Els punts de venda seran la plaça de l'Església i el vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera. En el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, divendres 5 de juny, de 10 a 12:15 del matí, a l'Hotel d'Entitats s'impartirà la xerrada Redescobrint-me, sexualitat en la maternitat, a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut d'Abrera. Recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. A més, dimecres 3 de juny hi haurà una nova sessió del taller de cuina i divendres 5 de juny es farà l'activitat del Digues la Teva. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 del perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar-vos al camp, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs, romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé. That's
1: right. Big Friday on Air.
2: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más, arregla todo.
1: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació. Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe.
3: Si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots.
1: Descarrega't la nostra aplicació.
4: Disponible per Android i iOS.
1: Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
2: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han arribat a un preacord en la 8a jornada de negociacions que durant aquest divendres s'ha estès tota la jornada. CGT, la intersindical i coordinadora obrera social s'han aixecat de la taula de negociació perquè no incloïen les seves demandes. En aquest sentit, USTEC, la CGT i la intersindical mantenen la vaga de dilluns a les comarques centrals i gironines fins que no tinguin l'aval del col·lectiu docent. Així ho han avançat fonts sindicals que confirmen que la consulta la faran de forma conjunta els tres sindicats i es preveu que pugui començar avui mateix o demà al matí i s'allargui fins dilluns al vespre. I un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla durant aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaro al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil, que també ha desactivat ja la prealerta del pla Ferrocat. Tècnics d'ADIF treballen en la resolució de la incidència i ja s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre totes dues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figaro i Ribes de Freser, mentre que es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà l'atur de Querol. D'altra banda, també parlem de detinguts, en aquest cas un centenar i 19 investigats més en un macrodispositiu campai contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà o Esplugues. I també en cultura, al llarg d'aquest cap de setmana, la Seu d'Urgell recupera la seva fira medieval. Ja està en marxa el mercat, que ofereix prop d'un centenar de parades i un complet programa d'actes al centre històric de la ciutat. Ens ho explica des de Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
3: El mercat medieval de la Seu es va deixar de fer a causa de la pandèmia de Covid i ara finalment es reprèn amb ganes. La tinent d'alcalde de promoció econòmica, Gemma Tó, destaca la bona resposta dels marxants de parades i oficis tradicionals a la recuperació de l'esdeveniment a la Seu.
4: Tenim quasi un centenar de parades, en 20 d'alimentació, 31 de roba, complements, llibres, joies, 29 d'artesans, dels sabons, els encens, els ungüents, joguines de fusta, demostracions dels oficis de l'època medieval, com poden ser a l'ofici de la fusteria, de la forja o del taler.
3: Els assistents poden fer un recorregut circular per alguns dels indrets més lligats al passat de la Seu, com la catedral, l'antic convent de Sant Agustí, el Pati Palau i el carrer dels Canonges. També hi ha un espai sobre lectura i llegendes pensat especialment per les famílies i aquesta nit hi haurà un sopar medieval. Alhora s'ha aprofitat per presentar la candidatura de la catedral de la Seu a Patrimoni de la Humanitat.
2: I en els esports, en futbol sala, victòria i del Barça en el primer partit del play-off de quarts de final davant del Valdepeñas per 4-1. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada setmana, aquest dissabte 30 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es poden visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera. El color ens parla més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins dissabte 6 de juny inclòs, els dissabtes de 10 a 1. També dissabte 30 de maig, d'11 a 2 quarts d'una, es farà una visita comentada al Pou de Glaç d'en Margarit i Caramell, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Per assistir-hi, cal formalitzar inscripció prèvia a través del web abrera.cat. Aquest dissabte 30 de maig a la tarda, de 5 a 9 del vespre, des del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera, s'organitza la tercera edició de la mostra local d'activitat física, salut i esport dins l'anella esportiva d'Abrera, a l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament, les pistes de raqueta i els espais del voltant, amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. Hi ha programats ball en línia, hip-hop, zumba, funky, strong, part d'aventura, activitats lúdiques infantils, iniciació a la gimnàstica artística, el frontenis i el ballet, futbol 3x3, escacs, tallers, circuit de cross, bàsquet, petanca inclusiva, pràctica de futbol sala, circuit d'habilitat de karts, voleibol i exercicis de sol pelvià. Podeu consultar totes les activitats i horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Aquest diumenge 31 de maig, a partir de 12:15 del migdia, es posarà punt i final a la tercera temporada de l'entitat Criar Compartir amb el concert del cantant i compositor Víctor Arbelo a la sala Encuentro. Les entrades tenen un preu de 12 euros i es poden adquirir al web entradium.com. Diumenge a la tarda, de 6 a 7:45, hi haurà ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova amb la cobla Nova Vallès. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 31 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: Recordem que hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, que obre dilluns a dimecres i divendres de 9 a 2:15, i a la Biblioteca Josep Roca i Bros, que obre a les tardes de dilluns a dissabte de 4:15 a 9:15, els matins de dimarts i dijous de 10 a 2:15 i els dissabtes de 10 a 2. Abrera està celebrant el mes de la dansa en classes obertes i gratuïtes de diferents entitats. De l'1 al 6 de juny és el torn d'Energy Dance Studios. Per reservar cita podeu fer-ho a través del seu web i podeu consultar tots els horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera. Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Dilluns 1 de juny, de 6 a 8, la sala d'actes de la Casa de Cultura d'Abrera acollirà el Consell Municipal de les Dones, dirigit a dones i entitats. Per assistir-hi cal inscripció a través de la seu electrònica a abrera.cat. Dimarts 2 de juny, de 10:15 a 12 del migdia, l'alumnat de 5è de l'Escola Francesc Platon i Sartí vendrà els productes de les seves cooperatives en el marc del projecte QM de Cultura Emprenedora a l'Escola. Els punts de venda seran la plaça de l'Església i el vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera. En el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, divendres 5 de juny, de 10 a 12:15 del matí, a l'Hotel d'Entitats s'impartirà la xerrada Redescobrint-me, sexualitat en la maternitat, a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut d'Abrera. Recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. A més, dimecres 3 de juny hi haurà una nova sessió del taller de cuina i divendres 5 de juny es farà l'activitat del Digues la Teva. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 del perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar-vos al CAMP, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs, romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
6: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
8: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
9: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
10: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
11: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, Jota Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM.
12: El cap de setmana, passa'l amb nosaltres. El cap de setmana, passa'l amb Ràdio Abrera.
13: Connecta't a Ràdio Abrera.
14: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
15: Envia'ns els teus comentaris.
14: I posa't al dia amb les notícies que més interessen.
13: RadioAbrera.cat.
14: Connecta't a nosaltres.
15: Connecta't a nosaltres.
14: I descarrega't també la nostra app.
12: Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
1: Motor Show Extreme, de gira per Europa. Arriba a Catalunya, possiblement un dels espectacles més impressionants del motor dels últims temps. Adrenalina pura. Show, velocitat. Vine a la zona industrial Pàrquing Carrer Progrés, a Abrera, del 5 al 14 de juny. Divendres, dissabtes i diumenges a les 6 i mitja de la tarda. Vine a disfrutar de l'espectacle apassionant i carregat d'adrenalina. Un show que no oblidaràs. Gas al matalàs. Compra les teves entrades a www.motorshowextreme.com. Motorshowextreme.com. Us esperem.
2: Vols més clients? Vols més visibilitat?
3: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
2: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
3: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
2: Si tens un negoci a la comarca,
3: aquest és el teu moment.
2: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
3: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app. Disponible per Android i iOS.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han arribat a un preacord durant la 8a jornada de negociacions aquest divendres, que s'ha allargat durant tota la jornada. CGT, la Intersindical i la Coordinadora Obrera Social s'han aixecat de la negociació perquè no s'incloïen les seves demandes. En aquest sentit, USTEC, la CGT i la Intersindical mantenen la vaga de dilluns a les comarques centrals i gironines fins que no tinguin l'aval del col·lectiu docent. Així ho han avançat fons sindicals, que confirmen que la consulta la faran de forma conjunta a tots tres sindicats i es preveu que pugui començar avui mateix o demà al matí i s'allargui fins dilluns al vespre. I un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil. Tècnics d'ADIF treballen en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre totes dues estacions. A més, seguim parlant de Renfe, que va registrar prop d'un miler de denúncies per grafits a trens a Catalunya el 2025. Segons fonts de la companyia en concret, van comptar 970 actes vandàlics i també al llarg de l'any passat van netejar 55.000 metres quadrats de superfície de convois, cosa que va generar a l'operadora una despesa de 7,4 milions d'euros. I marxem ara fins a la Garriga, on els seus gegants, la Xixilona i el Magí, es presenten a la ciutadania després de la seva restauració. La 35a trobada gegantera també donarà el tret de sortida a la programació de Corpus, que comptarà amb la tradicional cercavila i la ballada conjunta de colles. Des de Ràdio Silenci us explica Jordi Roig.
3: Els gegantets es passejaran aquesta tarda pels carrers de la Garriga per la 35a edició de la trobada gegantera. Es tracta d'una tradició molt arrelada del poble any rere any, i aquesta edició serà especial pel fet que s'han restaurat els gegants del municipi, en Magí i la Xixilona, un procés que s'ha portat a terme al taller estatuari d'escultures i restauració de béns culturals de Montmeló. El cap de colla dels geganters de la Garriga, Lluís París, dona més detalls de la restauració.
4: Portaven quasi 35 anys sense fer-se res. Els hem anat restaurant, els hem anat pintant una mica, els hem canviat alguna vegada la roba, però una restauració com la que hem fet aquest any no s'havia fet en els últims 30 anys.
3: La presentació dels gegants és l'acte que obrirà la jornada a 6:15 de la tarda a la plaça de l'Església i continuarà amb una cercavila i la ballada conjunta de cada colla al centre de la Garriga.
2: I acabem amb els esports. En futbol sala, i victòria del Barça per 4-1 davant del Valdepeñas al primer partit de la sèrie de quarts de final de play-off de la Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
5: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
1: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Sempre hi ha qui ha dit que pel que fa al patrimoni cultural, a Abrera no hi ha res. Res més lluny de la realitat. Des del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica us agraïm que seguiu escoltant fidelment aquest programa mensual de Ràdio Abrera, on diem ben clar i català que a Abrera sí que hi ha res. Us parla Gerard Videgain i Figuerola, que en sóc el mestre de cerimònies. L'Ajuntament d'Abrera vetlla pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica i democràtica de la vila, un patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques a través de la seva regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica. La memòria democràtica ha de ser un símbol permanent de la tolerància, de la dignitat dels valors democràtics, del rebuig dels totalitarismes i del reconeixement de totes les persones que han patit persecució a causa de llurs opcions personals, ideològiques o de consciència. En aquest sentit, un fet històric que ens pot semblar aparentment allunyat del context abrerenc, com va ser la barbàrie i l'holocaust nazi, afecta de manera extensiva gairebé a tots els municipis catalans. A gairebé tots hi ha algun cas de deportat o deportada als camps nazis. En el cas d'Abrera, un poble ben petit durant la primera meitat del segle XX, en tenim un de documentat, Àngel Bisaurús, veí del carrer Major d'Abrera número 6 de Cal Paret de Fraga, que va entrar al camp de concentració de Mauthausen el 3 d'abril de 1941 i va ser alliberat a Evansy el 6 de maig de 1945. La tràgica història de persones com l'Àngel i la divulgació de la seva memòria i dignitat és una de les tasques de l'Associació Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme a Espanya, una associació fundada el 1962 per supervivents de l'Holocaust. Per parlar d'aquesta entitat amb tanta trajectòria al país, tenim avui com a convidat ni més ni menys que el president de l'Amical. Tenim avui amb nosaltres als estudis de Ràdio Abrera el Juan Manuel Calvo. Benvingut a aquest humil programa.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies per venir. És un plaer i un honor tenir-te avui com a convidat en aquest mes de maig, quan commemorem el dia 5, el 5 de maig, l'alliberament dels camps de concentració nazis. Abans de començar aquesta conversa que tindrem i que entrem en matèria sobre el tema d'avui, us el presento breument, estimats oients, perquè tothom sàpiga qui tenim a l'altra banda dels micròfons de l'emissora municipal. Espero no distar gaire de la realitat, com comentàvem abans fora d'antena, perquè he agafat les referències d'internet. A vegades internet és perillós, però diria que vaig bé, eh? Si hi ha cap esmena,
1: si hi ha alguna qüestió que no quadra, ja te la comentaré.
0: Exacte. El Juan Manuel Calvo Gascón va néixer a Julbe, Teruel, el 1957, llicenciat en Història. Des del 1970 resideix a Catalunya, on va treballar com a mestre fins a la seva jubilació. Sempre ha seguit vinculat a la seva vila natal, on ha realitzat nombrosos estudis històrics. El 2004, en estudiar els efectes de la Guerra Civil al seu poble, va conèixer per primer cop l'existència de varis convilatants que havien estat reclosos en camps nazis, fet que el va motivar a interessar-se i a estudiar els aragonesos que van sofrir deportació durant la Segona Guerra Mundial. Des d'aleshores és membre de l'Associació Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme a Espanya. I des del 19 de juny de 2021 n'és el president de l'entitat. De fet, ara ens ho explicaràs, és el primer cop que és president algú que no és supervivent d'un camp o un familiar directe d'un deportat. És així, això?
1: És molt correcte tot el que acabes de dir.
0: Perfecte, doncs em deixes tranquil, perquè dic que... Molt bé, i com és que és... clar, això suposo també per una qüestió, diguem, de llei de vida, que diuen, no? Els supervivents, evidentment, desapareixen, i en aquest cas ets el primer que no tens ni relació familiar, no?
1: No, jo vinc d'una família que pateix la repressió del franquisme. De fet, un germà del meu pare va ser afusillat a Saragossa l'any 41, i la meva vinculació ve per la via del coneixement històric, de la investigació, és a dir, tal com has comentat tu, quan jo faig investigació d'història local del meu poble, en parlant de tota la repressió, de tots els que han mort al llarg de la guerra, els han personat als exiliats, però mai ningú em va comentar de qui hi havia deportats. Va ser casualment, navegant per internet, que vaig trobar que hi havia 3 deportats del meu poble que havien estat deportats a Mauthausen. Després vaig descobrir un altre a Buchenwald i posteriorment va sortir un altre nom. O sigui, en total, 5 noms.
0: Clar, 5 noms en un poble de quants...
1: En aquell moment tenia al voltant d'uns 1.000 habitants. O sigui, és un percentatge bastant
2: important. Sí, sí.
1: I bueno, a partir d'aquí em poso en contacte amb la Miquel, conec a supervivents, recordo doncs, el Jaume Álvarez, la Neus Català, és a dir, diferents deportats que en aquell moment estan vinculats i que estan actius a la Miquel, i a mi vaig quedar. I després doncs, ja em vaig incorporar a la Junta, amb un procés llarg perquè són ja molts anys, i el 2021 doncs, bueno, van coincidir diferents factors i em van proposar doncs, que amb l'experiència que suposaven que tenia i que havia coordinat diferents projectes, em van proposar doncs, que agafarà la presidència, i és veritat que és el primer president que no té una vinculació familiar directa amb el tema de la deportació, però jo estic molt agraït a, sobretot al conjunt de socis i sobretot el conjunt de famílies que m'han estat molt oberts, m'han facilitat molt la tasca i estan molt al costat, per tant això és d'agrair.
2: Mm-hmm. Vosaltres teniu la seu a Barcelona, oi?
1: Sí, és una entitat que té la seu, primer la van tenir al carrer Aragó, i després cap a l'any 2002 es va traslladar al carrer Sils, on la tenim actualment, i és una seu que és propietat, és a dir, que és una entitat que té un patrimoni. Això ve de llum, ve també per tota una història de les indemnitzacions que van cobrar les víctimes, que una part es va poder destinar també a adquirir un local en propietat. Unes negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona ho va facilitar, i tenim una seu on ens facilita, a part del treball quotidià, també doncs, poder atendre familiars, atendre estudiants que, o periodistes o investigadors que venen a treballar.
2: Sí, nosaltres des del Servei de Patrimoni de Memòria d'aquí de Brera vam tenir ocasió de venir un dia, de veure la biblioteca que teniu especialitzada sobre aquesta temàtica, però una mica recapitulant per també qui ens estigui escoltant, si ens poguessis presentar una mica l'entitat, quin és l'objectiu, quines funcions compleix aquesta associació?
1: El primer que s'ha de comentar és el propi nom de la Miquel, que és molt llarg, que és la Miquel de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme d'Espanya. Aquest nom tan llarg respon a una casuística pròpia de la història de la deportació, i és que després de l'alliberament del camp són dels supervivents republicans que en aquell moment no tenen un lloc on anar, aquí la dictadura continua vigent, són repatriats a França amb un llarg procés que també és dur. Molts d'ells continuen a l'exili. Les famílies de les víctimes, estan moltes d'elles aquí, no tenen coneixement del que ha passat. Pocs són els que tornen. I d'aquests que tornen, tenen molt contacte amb els supervivents que han continuat a l'exili. Això va cap als anys 50, aquests contactes, hi ha diferents circumstàncies que determinen la necessitat de crear una entitat que una mica sigui l'exemple de les amicals que s'han creat a França per donar difusió, al mateix temps per defensar els seus interessos i també per accedir a les indemnitzacions que havia establert la República Federal Alemana. Llavors, un grup de supervivents en contacte amb els supervivents que s'han quedat a França pensen que seria bo tenir aquesta entitat. I això es configura cap a la tardor de l'any 1962 amb el primer intent de crear una associació que es diria Miquel de Mauthausen i que aplega a supervivents de diferents camps i famílies de víctimes dels que han mort. Malauradament, l'any 62 i els diferents intents de legalitzar l'entitat no fructificaran i serà a l'any 78, ja dos anys i mig després de la mort del dictador, que sí que es legalitza i que ja poden d'alguna manera actuar lliurement. Mm-hmm. Això no vol dir que prèviament no s'han fet actuacions.
2: S'ha fet feina.
1: Sí, sobretot una feina molt important que va ser la de contactar amb els familiars i amb els deportats que havien tornat, les persones que havien tornat a la deportació, i s'estableix una xarxa a nivell d'estat que inclús per la correspondència, és a dir, la fortuna que tenim és que es van conservar la documentació i això es conserva i és fàcilment inclús reconstruir la xarxa de contactes que van tenint. I a l'any 62 també coincideix en aquest moment perdó, que s'inaugura el 6 de maig el monument a Mauthausen als republicans. Per tant, durant els 2-3 anys anteriors també hi ha hagut molts contactes perquè aquest monument sigui reflex del que va ser la deportació republicana, majoritàriament al camp de Mauthausen, i ja dic, el 6 de maig es va erigir aquest monument amb el terreny, amb una zona del terreny que pertanyia a França, i es va fer mitjançant una recaptació, una subscripció i unes donacions particulars de supervivents i de famílies, i per tant El mes de maig s'inaugura el monument, per tant, s'estan gestionant també aquestes indemnitzacions del govern de la República Federal Alemana, i hi ha una circumstància que aprofiten per reunir-se, perquè estem parlant de plena dictadura franquista.
2: Clar, clar, és que és...
1: I, per tant, no tenen llibertat de moviment. Tampoc no es poden presentar perquè, clar, aquests supervivents d'on venen? De la seva lluita antifeixista i la seva lluita a la Guerra d'Espanya.
2: Contraris al règim, clar.
1: Correcte, per tant, no es poden moure ni es poden trobar en plena llibertat. I aprofiten els aiguats del Vallès, del setembre d'octubre, per organitzar una recollida i porten un carregament de llet des de França, acompanyats per companys deportats francesos. Aprofitant aquestes circumstàncies, s'entrevisten amb el governador civil per fer lliurament i per notificar que es fa lliurament d'aquesta llet, i això els permet, doncs, organitzar un sopar. I el 5 de novembre, doncs, aprofiten aquestes circumstàncies i amb un sopar sense vigilància policial és quan decideixen de fundar ja, amb uns estatuts que ja venen treballat durant temps abans, de fundar l'Amical de Mauthausen. Companys supervivents d'altres camps, tenim la correspondència, per exemple, una carta molt maca d'Edmond Gimeno, que ell ha estat deportat al camp de Buchenwald, que diu, home, ja entenc que es digui de Mauthausen, perquè allà són hi va haver més republicans espanyols, però m'agradaria, doncs, també formar part, i per tant ja s'afegeix a altres camps. I després hi ha un altre col·lectiu, que també té això pluc, que són els treballadors forçats, que estem parlant de milers. I també aquests treballadors forçats tenen aquesta vinculació, i d'aquí ve la coletilla de i altres víctimes del nazisme d'Espanya.
2: Clar, tot es va el nom, diguem, va ampliant, perquè va ampliant també l'àmbit de
1: el col·lectiu, per d'alguna manera, de represàlies pel nazisme.
2: Llavors vosaltres feu aquesta xarxa amb les famílies, amb les persones deportades, etc, però llavors també aquesta xarxa, diguem, més de gent implicada, la obriu. I aquí voldria que ens expliquéssiu també, que ens expliquessis això, que és la xarxa de memòria i de prevenció del feixisme Mai Més. Clar, aquí hi ha xarxes, ho dic perquè també l'Ajuntament d'Abrera, per qui no ho sàpiga, doncs es va afegir amb aquesta xarxa de memòria i prevenció del feixisme, que és una xarxa que aglutina altres entitats de tot tipus també, no? Perquè...
1: Sí, correcte. A veure, la xarxa quan es crea en el 2013... Per tant, ja hi ha un llarg recorregut de treball amb entitats, amb centres educatius, perquè des del primer moment l'Amical es planteja diferents opcions d'incidència. Un, el treball amb les institucions, i treball amb entitats de caràcter social. En aquell moment, entitats de memòria n'hi havia poques, o pràcticament no hi havia, i centres educatius. I els objectius de coneixement, prevenció, difusió són els que continuen vigents. Què ens trobem a partir del 2007, 2008, 2010? Que pràcticament han desaparegut els testimonis directes. Supervivents dels camps ja no queden. Mm-hmm. Queden algun, ja molt gran. I per tant, l'Amical que es planteja és, doncs, intentar que aquest treball que s'està fent via ajuntaments, via entitats i via centres educatius, donar-li un contingut de coordinació. I és quan es crea el 2013 aquesta xarxa de prevenció del feixisme, que té les potes, la pota municipal i la pota dels centres educatius, i també entitats que es poden afegir. Aquesta xarxa es vincula bàsicament amb la signatura d'un conveni que no obliga a res, sinó que és una declaració d'intencions de programar determinades activitats o de participar a activitats que desenvolupa l'Amical en l'àmbit municipal i potenciant la presència dels centres educatius per diferents activitats també que tenim programades ja i proposades pels centres educatius, i ja dic, una declaració d'intencions per programar aquest tipus d'activitat o participar en reunions conjuntes com la trobada d'ajuntaments, la trobada de centres educatius, on poder compartir aquestes experiències.
2: Exacte, clar, també hi ha aquest conveni, un d'aquests convenis que teniu és justament amb l'Ajuntament d'Abrera per fer, doncs, aquesta divulgació i aquesta aportació, doncs, d'activitats dins de la programació anual cultural de la vila. Però també és important, jo destaco el títol, no? Xarxa de memòria i de prevenció del feixisme. O sigui, és prevenció del feixisme, també conscienciació, Mai Més, no? El concepte Mai Més, que no es torni a repetir. És important aquesta prevenció. Llavors també, en el fons, esteu fent... És una cosa activa, no? No és només explicar el que va passar, sinó prevenir el que pugui tornar a passar, perquè la història, com sabem tots els que hem fet una mica d'història, es repeteix, és cíclica, malauradament, hi ha coses que es van repetint
1: o s'assemblen molt,
2: i actualment doncs també a nivell de, diguem, històric, estem visquent conflictes arreu del planeta, que els tenim cada dia per les notícies i sembla que siguin una notícia més, però en el fons també responen a aquesta manera de funcionar. En el cas d'Abrera, des de l'any passat, des del 2025, existeix aquest conveni, i llavors vosaltres també integreu Abrera dins d'aquesta xarxa. Teniu algun cas, perquè a Abrera només tenim un cas d'un deportat, teniu casos de municipis on també només hi hagi un deportat, o perquè aquí...
1: Ara no recordo, però també tenim municipis que no tenen cap.
2: Que no tenen cap i s'associen.
1: Sí, perquè independentment del que hi hagi deportats o no, nosaltres sempre intentem que el tema de la deportació estigui vinculat també al que és més proper. Mm-hmm. Si tenim un municipi que no té cap deportat, sí que llavors tenim a l'àmbit comarcal, que ens dona peu per donar a conèixer el que va ser la deportació. Però un aspecte que assenyalava, sí que és molt important, és no és tant aquest conveni, aquestes activitats que es desenvolupen a la xarxa o que ens conviden, encara que no formin part de la xarxa, que això també és important, no és tant parlar del passat i d'una memòria d'alguna manera romàntica o una manera de dir qui eren... Bueno, s'ha de parlar de qui eren, s'han de recuperar les identitats perquè cada persona tenia una història, però per nosaltres el que és molt important és recuperar el col·lectiu i els valors. Els valors pels quals aquesta gent es van comprometre en un moment determinat per lluitar contra un cop d'estat, contra un feixisme que en aquell moment doncs, semblava era emergent i semblava que anava a dominar el món. Un altre aspecte que ens interessa molt i que ja ho comentava abans, amb aquests tres objectius fonamentals: el coneixement, per tant, saber de quines persones estan parlant, també saber els motius pels quals van ser deportats, quines van ser aquelles trajectòries, després també la difusió. O sigui, una vegada tenim coneixement, s'ha de difondre. Però clar, l'objectiu últim de tot això del coneixement i la prevenció i de la difusió és la prevenció. Quan els supervivents diuen la lluita per un món millor i mai més, el que estan pensant és crear una societat que no es pugui tornar a repetir el que ells van succeir. Clar, què estem veient els últims anys? Que el coneixement de qui va ser deportat, les circumstàncies, ho tenim bastant conegut. La difusió s'està difonent molt i moltíssim, i a nivell de país s'han fet estudis comarcals i locals que ens situen molt què va ser la deportació. Clar, ara on hem d'incidir més i on s'està incidint més és tot el tema de la prevenció. És a dir, que el coneixement ens pugui fer crear una mentalitat més crítica del passat i del present. I aquí per nosaltres és important, sobretot els estudiants, que entenguin que aquestes persones que van patir aquella situació eren persones normals i corrents, que tenien una vida feta, que tenien uns objectius, que tenien un entorn familiar, un treball, alguns estaven estudiant, i que això es va trencar en un moment determinat, i que van perdre absolutament tota la seva trajectòria, molts d'ells s'hi van quedar, i els que van continuar, els que van sobreviure, van haver d'organitzar-se i sobreviure amb una vida totalment diferent. I treure també un concepte que a vegades pensem que no s'entén bé i que volem ser molt clars amb això. Fugim del concepte de la heroïcitat, dels herois. Perquè nosaltres que tenim aquesta incidència tan gran amb els joves, si nosaltres presentem els supervivents, els deportats, els lluitadors antifeixistes en general com herois, els estem posant en un lloc que els nois i noies poden dir, bueno, és que nosaltres no podem, no som com aquestes persones, no podem assumir un compromís de lluita com van fer ells, perquè aquesta concepció d'heroïcitat queda lluny del que és la capacitat de les persones normals. Per tant, representant com persones normals en un entorn i que ells van assumir un compromís per un valor, i que en qualsevol societat, en qualsevol moment, és el plantejament personal de jo que faig davant d'aquest problema i analitzo en quina situació està, és pensament crític. I el pensament crític de la realitat ens pot ajudar també al coneixement del passat i fer sempre aquest paral·lelisme i aquest mirall entre els problemes del passat i els problemes actuals, que suposo que parlarem.
2: Exacte, sí, sí, són persones igual que nosaltres i és això que dèiem, no romantitzar, no? Perquè en el fons es van trobar en una situació
1: sí, davant. Llavors, clar, tenim una imatge llunyana de, i no. Jo, a veure, sempre és un exemple molt bèstia, evidentment, que vull que s'entengui, dic, a veure, els nazis, un dels objectius principals que tenien era la deshumanització. Mm-hmm. Si us plau, no deshumanitzem els lluitadors, els resistents, les víctimes.
2: Perquè no els estem fent el joc.
1: No deshumanitzem-les creant herois que estan lluny de la realitat i lluny de nosaltres.
2: Exacte. Bé, doncs ara fem una petita mitja part, sempre fem una mitja part així com bastant particular, una mitja part musical. Com sabeu, els oients no tenim publicitat, sonarà una peça musical. En aquest cas, avui he triat una peça molt coneguda, una tradicional catalana, que va popularitzar, de fet, el mestre Pau Casals amb el seu cèlebre violoncel, però avui en sentirem una versió diferent. Una versió diferent, amb veu de dona, de la mà del duet de música folk Alosa, format per Julieta Vidal, a la veu i a la percussió, i Irene Romo, a la veu, al violoncel i a la percussió. Totes dues formades al taller de músics. Que soni, doncs, el cant dels ocells per Alosa.

0: escoltat El cant dels ocells, inclosa dins del disc El primer cant del matí, del grup de folk Alosa, amb Julieta Vidal i Irene Romo. Seguim ara amb la conversa que teníem engegada amb el Juan Manuel Calvo, president de l'Amical de Mauthausen. Estàvem parlant, doncs, de la vinculació amb els joves, d'aquests referents a vegades que correm el risc de romantitzar i de que això allunyi aquestes persones dels joves, no? I no s'hi sentin identificats o els hi costi arribar allà, no? Clar, un dels referents més grans que tenim les nostres generacions són el cinema, referents cinematogràfics. Jo no sé si enfocar-ho cap aquí la pregunta, però m'havia apuntat, han fet més mal que bé? O sigui, han ajudat a banalitzar perquè alhora posen sobre la taula el tema de l'Holocaust, del nazisme i de la barbària que es va cometre, però alhora també correm el risc això, no?, de que creem uns mites, ens allunyin d'allò i ens pensem que és més una cosa tipus de Marvel que no el que tocava ser, que és una cosa real, no? No sé com ho veus.
1: Sí, a veure, és impressionant la quantitat de pel·lícules, de documentals, d'obra literària que s'han plasmat sobre el tema de l'Holocaust, la persecució, la deportació. No és casualitat. És a dir, quin fenomen tenim de l'Europa, de la història europea contemporània, un fenomen com l'Holocaust, que és únic a la història i que, per tant, el seu pes específic, és normal que hagi sortit. Si és positiu o negatiu, això ja depèn de cada títol en definitiva. Jo tinc una visió positiva i sempre m'agrada comentar aquest exemple. Europa, el tema de la deportació, el tema del nazisme, el tema de l'Holocaust, durant els anys 60 estava bastant deixat de costat. No era un tema que estigués present en el debat polític, ni en el debat historiogràfic, ni en el debat de la memòria. I va ser una sèrie de televisió, Holocaust, que es va emetre en Europa als finals dels anys 60, començaments dels 70, no, perdó, dels 70, i que de cop i volta la ciutadania europea es va trobar a la pantalla de la televisió el que havia succeït amb una visió cinematogràfica, la història de la persecució de l'Holocaust. I va ser aquesta sèrie la que d'alguna manera va tornar a posar als anys 70 el tema de l'Holocaust i el tema de la deportació a sobre de la taula. Per tant, des del món de la creativitat audiovisual, i després podem parlar d'altres documents que en aquella època també es van posar en funcionament, s'ha produït molt. Jo crec que tant a nivell cinematogràfic com a nivell literari, per nosaltres com a entitat, és una eina més. És una eina més que hem de recórrer per fer la difusió i la prevenció i també per mostrar el coneixement, una vegada que no tenim la veu del testimoni. És a dir, mentre que teníem els testimonis que podíem parlar, sí que podem recórrer ara a
0: primera
1: fills,
0: font, clar.
1: Ara ja a segones i terceres fonts, és molt important el coneixement i el testimoni de les famílies per conèixer quin va ser el patiment de l'entorn familiar. Però pel fenomen de la deportació i del nazisme o del feixisme, la cinematografia, els documentals ens ajuden molt, tant per conèixer històries personals com més globals. I sempre ha d'anar acompanyat, evidentment, amb una visió crítica. És a dir, jo el que aconsellaria és que no perquè tractin el tema ja és bo, no. Sí. Com s'apropa, quina visió dona, qui al darrere, és a dir, hi ha una tasca prèvia de formació i d'informació. Ara bé, inclús en aquelles pel·lícules que podem ser crítics i que no la recomanem, sempre pensem que a millor alguna persona surt d'allà, li interessa el tema i a millor pot aprofundir. Ara, quin risc estem corrent?
0: Clar.
1: Que s'acabi banalitzant i que sigui com... A veure, jo soc molt crític en la pel·lícula, per exemple, El niño del pijama de rayas.
0: Sí.
1: Allò és... Sí, no és creïble res del que està succeint.
0: És inversemblant, no?
1: Ara bé, jo tinc una anècdota i és que em van convidar d'un club de lectura a comentar El niño del pijama de rayas. Dic, escolta, el llibre, jo vindré i me'l carregaré. Però diu, bueno, però ja està bé que te'l carreguis perquè això donarà peu.
0: Genera un debat interessant.
1: Clar, o sigui, sí, dic, sí. Me'l carregaré en el sentit de ser molt crític,
0: exacte.
1: No? I perquè després a la conversa va ser molt útil. És a dir, tot el que allà va sortir de les pròpies persones que en el club de lectura ho havien treballat i havien complementat amb informacions paral·leles.
0: Van sortir eines, referents...
1: Clar, i llavors em dius... És a dir, ben guiat i ben acompanyat es pot aprofitar com a eina.
0: N'hem tret alguna cosa bona, no? Una mica,
1: sí.
0: Una mica em feia pensar en això de quan, abans, quan començava la tele, no? Si surt per la tele sembla que sigui veritat, no?
1: No,
0: o si
1: clar.
0: Està publicat en paper, sí. Sembla que sigui veritat.
1: Jo mira, ara que parlem del tema de cinematogràfic o el tema de la literatura, però on arriba actual el missatge més problemàtic i més banalitzador no és del món del cinema ni del món de la literatura, és el món de les xarxes socials. És a dir, aquí sí que tenim realment un problema pel tipus de comunicació que s'està establint i el tipus de societat en la qual el missatge curt, planer, superficial. Curt, superficial, és el que està arribant. Aquí sí on tenim realment el problema. I a veure, nosaltres mateixos, des de la Miquel de Mathausen, fem servir la cinematografia com a mètode de difusió amb els cicles de cinema que tenim establerts a diferents localitats, o bé amb la col·laboració i producció de documentals propis, vull dir, o en col·laboració amb d'altres persones o altres entitats.
0: Aquí anava, de fet, volia encarrilar-ho cap aquí, perquè l'any passat, el 2025, l'activitat que es va fer des de la Miquel aquí a Abrera va ser la projecció d'un d'aquests documentals que teniu produïts per vosaltres i el col·loqui posterior, en aquest cas va ser Carretera a Gusen, i es va fer es va projectar, diguem, a la Casa de Cultura amb els alumnes de l'Institut Voltrera. Clar, en aquest cas, com deies, la font ja no la tenim, no? La font original parlava d'un d'aquests deportats. En el cas sí que teníem una altra font, que era un descendent d'un deportat que va fer, doncs, aquest documental anant amb bicicleta des de Terrassa.
1: Des de Terrassa.
0: Des de Terrassa fins al camp de concentració, és a dir, travessant tota Europa, amb tota la dificultat física que suposa també això, per portar una placa, un memorial en aquest familiar i instal·lar-lo en el lloc de memòria del camp. Clar, això va tocar molt directament amb els joves, perquè ells van connectar a través de la història pel descendent, una persona molt més jove, que ells quan pensen en això potser s'imaginen gent gran, no? I tenen una altra visió. No sé com vau viure vosaltres l'experiència.
1: A veure, això, a veure, tal com es planteja en el documental, ve a partir de l'Àlex, que no té coneixement de quina era la història del seu avi. És a dir, ell, amb pràcticament 50 anys, sí que un dia li van dir que el seu avi havia mort a la Segona Guerra Mundial, la cosa es va quedar aquí, i de vacances a Alemanya és quan decideix agafar un cotxe i anar-se'n al camp de Mathausen, que està a Àustria, perquè diu, bueno, estic aquí, va agafar un cotxe, va llogar i se'n va anar. Clar, quan troba el memorial, hi ha un llibre que està ordenat alfabèticament de totes les víctimes i troba el nom del seu avi. Clar, ell s'adona en aquell moment, té 49 anys, que bueno, i qui era aquest home? No té pràcticament informació. I és a partir d'aquí que comença tota una recerca, que al mateix temps que és la recerca del seu avi, la recerca de la pròpia història familiar. Es posa en contacte amb la Miquel, contacte, parlem, i bueno, les circumstàncies casuals és que el seu avi era originari de Terol, d'un poble que estava a 20 quilòmetres del meu, i que ell i l'avi vivia a Terrassa. Per tant, Àlex també viu a Terrassa, jo visc a Terrassa.
0: Tot connectat.
1: I per tant, sí, llavors vam quedar un dia a fer un cafè, m'explica la història, veig que és molt potent, comencem a treballar la història, li passem documentació, informació que ell no tenia sobre la trajectòria, i un dia comenta que ha decidit que pujarà en bicicleta des de Terrassa a portar-li la placa. A les vacances, ell és ciclista aficionat i per tant farà aquest esforç. Clar, a mesura que m'està explicant el projecte, doncs a mi se m'acudeix que això és una eina molt potent, que si la podem desenvolupar, la podem aprofitar, sobretot en aquest aspecte que deies tu, de mostrar a la gent jove des d'una perspectiva també d'una persona més jove, d'una generació, que en aquest cas ara serà la tercera generació. Bueno, doncs va sortir la possibilitat, es van liar els trastos al cap, com es diu,
0: sí.
1: I bueno, doncs llavors es va poder fer, van acompanyar Àlex al recorregut dues persones i tenim aquest producte que té les dues versions, una de durada de 75 minuts per públic general i una de 45 minuts per centres educatius. I la veritat és que ens funciona molt bé perquè és molt empàtic d'aquest esforç personal, esforç físic i psicològic de l'Àlex per fer aquest homenatge al seu avi, paral·lelament al descobriment de tots els espais i les circumstàncies de la deportació del seu avi, que és unes circumstàncies col·lectives. Per tant, a partir de la història del Félix Izquierdo, l'avi de l'Àlex, podem arribar a entendre què és la deportació i com es va portar a terme la deportació dels republicans al camp de Mauthausen.
0: D'un fet particular, no? És un documental excepcional que recomanem a tots, a Carretera Gusen, de l'Àlex Cirera Izquierdo, que recordo, vaig poder assistir a la projecció amb l'institut i van quedar tots els alumnes, van quedar impactats per la història. A més, també teníem l'ocasió de tenir-vos a vosaltres, a l'Àlex i a tu mateix, i després vam poder fer aquest col·loqui i es van arrencar a parlar, sí, sí, a preguntar moltes coses que a vegades, quan fem un col·loqui, a vegades quan passen aquestes coses, la gent normalment queden callats i no saben. I aquí ells estaven molt actius.
1: Sí, a nosaltres és bastant sovint això ens passa. La primera projecció que vam fer amb estudiants va ser a l'Institut de Gironella, que també forma part de la xarxa, i anaven una mica allò de dir, bueno, com eren estudiants de primer de batxillerat i no sabien ben bé com això podria caure en públic de joves. I quan acabem la projecció, la mestra, la mestra que està allà al costat, ens fa una senyal com perfecta, no? I dius, home, perfecta, no han parlat? Diu, no, clar, han estat callats.
0: Exacte.
1: Bueno, això és la broma, no?
0: Sí.
1: Ens sorprèn perquè hi ha una diferència també entre l'interès i les qüestions que es plantegen als joves i el públic adult. Els joves van més per la part de l'esforç de l'Àlex i més per aquest descobriment empàtic de l'entorn familiar, el mateix que es queden parats també del que va significar la deportació, mentre que en el públic adult va més, doncs, en el concepte del que és la deportació, més respecte al coneixement que tenia, i sí, en algun cas també en el cas de com li afecta això a ell personalment. I el que és molt interessant també és quan pot donar testimoni la dona de l'Àlex.
0: Sí.
1: És com es va viure tot aquest procés des de l'entorn familiar.
0: Un acompanyament.
1: Clar, i la Feli sempre diu, a veure, és que tots ens hem tingut que adaptar a aquesta experiència de l'Àlex, perquè va marxar un Àlex i va tornar un altre Àlex. És a dir, una experiència molt colpidora que, jo sempre dic que ha estat un procés també de descobriment del propi Àlex.
0: I un tancament d'un dol familiar també, d'un dol d'una persona que no has conegut.
1: A veure, l'Àlex no sabia absolutament res, no tenia ni la cara del seu avi.
0: Només tenia el nom, potser.
1: El nom, i que havia estat casat amb la seva àvia. De fet, la seva àvia havia refet la vida i, per tant, tenia un referent d'avi que no era el seu. No? I quan va morir, el que li havia fet d'avi és quan li diuen que té 9 anys, que el seu avi havia mort a la Segona Guerra Mundial. És tancar el dol i al mateix temps obrir un camí de descobriment personal al veure també qui era el seu avi visitant el poble d'origen, coneixent, doncs, que tenia més germans, en quines circumstàncies van morir i en quines circumstàncies vivia en aquella família, què el va motivar a l'emigració a Catalunya, aquests contactes després familiars que van sortir amb el seu avi a l'exili i que ha pogut contactar amb ells que viuen a França i s'han pogut trobar ara. O sigui, clar, és... Dic, descobriment, sí, sí, de la història i al mateix temps refer la teva pròpia història personal.
0: I plantejar allò que dèiem abans, no? Tot el que... aquestes vides que deies abans truncades, no? Com hagués pogut ser la vida d'aquesta família
1: si el
0: Félix Izquierdo no hagués estat assassinat.
1: I el que és molt gratificant i ens passa pràcticament a totes les poblacions on passem el documental és com apareixen familiars explicant-nos la seva història, que té punts de paral·lelisme molt gran a la història de l'Àlex.
0: I clar, això, tenim a davant un públic, en aquest cas un públic jove, joveníssim, no? Perquè a més són gent que estan estudiant dins del seu currículum aquesta època, però clar, que et vingui un net i t'expliqui aquesta història, doncs també és un plus afegit. Jo voldria acabar, podríem estar aquí hores i hores, perquè això dona, abans ho dèiem, dona per molt, però voldria acabar fent una reflexió, que poguessis dir-nos la teva opinió. És difícil això perquè és complex, però l'actualitat mundial, hem dit que parlem del passat, parlem d'una època, doncs, amb una sèrie de persones que van lluitar contra aquest feixisme, contra aquests totalitarismes, contra aquest auge de l'extremisme, no? Clar, veiem les notícies i tenim la sensació, bé, no la sensació, veiem directament que els fets, els mateixos no es repeteixen, perquè és una altra època i és un altre món, però dins del nostre món estem cíclicament repetint un...
1: Hi ha paral·lismes molt, molt preocupants, clar. Podem parlar de què està passant a Gaza, què està passant a Ucraïna, què està passant a Líban, a altres llocs del món. Podem, per això definim, perquè s'està vulnerant absolutament tot el que es va crear després de la Segona Guerra Mundial. És a dir, tot el dret internacional, tots els sistemes de seguretat que s'han creat en el món per intentar que això no es tornés a repetir, s'han vulnerat absolutament res. És a dir, el dret internacional actualment no té cap valor, perquè és la llei del més fort.
0: Sí, sí.
1: I quan parlem això, clar, tenim tots aquests conflictes, és a dir, el genocidi de Palestina, li podem dir genocidi, li podem dir extermini, li podem crim de la humanitat, però com podem contemplar i no passa absolutament res, 70.000 assassinats? La invasió de Líban, amb les actuacions de vulneració del dret internacional per part del president dels Estats Units, de Donald Trump, aquesta responsabilitat. Per tant, a nivell internacional, clar, tot això acompanyat amb un creixement molt preocupant de la ideologia de l'extrema dreta, que es qüestiona els drets de les persones. Clar, que avui s'estiguin configurant governs a dins de l'Estat, autonòmics, on es poden, d'alguna manera, discriminar persones i drets de les persones en funció de la vinculació d'origen, és molt preocupant. És a dir, aquest discurs que havíem sentit aquí a Catalunya de primer als de casa és el mateix que quan s'està argumentant la prioritat nacional. És a dir, que el que hem de tenir una mica present és que quan l'Holocaust va ser el detonant de la proclamació dels drets humans, a grans trets podem dir els drets humans és conseqüència de l'Holocaust, com actualment ens podem plantejar que els drets humans no són per totes les persones i que depèn d'on hagi nascut o quina vinculació tinguin aquí en un territori. Què vol dir això, primers de casa? Qui decideix què és la casa? O tenim una casa comuna o, si no, tenim un problema molt gran. I jo crec que és molt preocupant. I el que és preocupant és, el discurs de l'extrema dreta ja el coneixem, el que és molt preocupant és que la dreta anomenada democràtica estigui comprant el discurs i sigui capaç de pactar, portar a terme polítiques discriminatòries. Això sí que és el que realment preocupa.
0: Aprofitar-se de Reddit, sí.
1: Això sí que realment preocupa.
0: Veiem les notícies últimament, fins i tot un dels grans que està en contra de les decisions, parlaves ara del president dels Estats Units, és el propi papa de Roma, Lleó XIV, que diu que un papa hagi de sortir a 2026 a fer declaracions a micro obert contra un president democràtic d'Estats Units que està prenent unes decisions, és molt simptomàtic del moment en què estem, no?
1: Jo, de totes les formes, perdona, però jo no voldria tenir un missatge ni pessimista.
0: No, exacte, això et preguntava.
1: No, perquè,
0: hi ha esperança,
1: mira,
0: no?
1: Sí, a veure, a vegades ens fixem en estadístiques. Un tant per cent de joves no van saber que va ser Franco. Bueno, és un problema greu que no sabien qui va ser Franco. Un sector de... Bueno, és preocupant. Ara, també és veritat, el que estem veient, el que estem notant és com els centres educatius, com la gent jove també s'està organitzant i també hi ha un sector de la gent jove que és crítica. És a dir, a nosaltres ens escapen moltes coses també de les xarxes socials, però allà hi ha molt que s'està movent a dins. I probablement, segur, el jovent té altres àmbits d'actuació, de participació social i política diferent a la nostra generació. I jo crec que hi ha un pensament crític en els centres, sobretot parlo de centres educatius, i jo sempre agraeixo molt al professorat, homes i dones, que sense que ningú els obliga, estan al peu del canó, portant a terme pràctiques educatives de conscienciació, de drets humans, de responsabilitat, de solidaritat...
0: Fonamental.
1: Sí. I de visió crítica, d'ensenyament crític. Per tant, jo no vull ser pessimista. Ara, tenim un problema des de l'àmbit polític quan no es gestionen bé els problemes reals de la ciutadania, estem donant pas lliure al populisme, a les solucions fàcils, simples, a problemes molt complexes. Llavors, clar, el que no podem és actuar com a nens petits que vindrà el papa i m'ho arreglarà tot, i o no. Tanco els ulls i no vull veure la realitat
0: res,
1: i aneu al canvi climàtic o aneu qualsevol circumstància.
0: Un negacionisme que ja ens ve també de l'Holocaust.
1: Hem de superar aquest infantilisme.
0: Sí, sí, ara em venia a la memòria un vers de la Passió d'Esparreguera. Hi ha un personatge que diu: vivim moments confusos, realment, talvolta els més confusos de la història. Una mica estem aquí, no? I vivim aquests moments confusos, però dins de la confusió, per sort, hi ha pensament crític, hi ha entitats com la vostra que lluiten, perquè la paraula és lluitar, perquè això...
1: Resistir, no, lluitar.
0: Resistir, la lluita, Moltíssimes gràcies per venir al programa. Ha estat un plaer. Juan Manuel Calvo Gascón, president de l'Amical de Mauthausen. Moltíssimes gràcies per la feina que feu i que seguireu fent. Espero.
1: Moltes gràcies a vosaltres i quan necessiteu aquí em tindreu per poder parlar amb tranquil·litat d'aquests temes o del que vulgueu.
0: Moltes Molt gràcies. Bé. Ha estat un plaer conversar amb tu de la vostra feina arreu del país i també aquí a Brera. I a vosaltres, oients, sapigueu que aquesta conversa ha estat enregistrada i ja forma part del podcast de Ràdio Brera i també del patrimoni sonor de Brera, així de manera fàcil, ja ho veieu. Ja ho sabeu que podeu recuperar aquest episodi sencer al podcast de Ràdio Brera, i si us quedeu amb ganes de més, doncs podeu recuperar en qualsevol moment l'episodi que vulgueu de les temporades anteriors, que ja en són unes quantes. Som aquí des del 2019, envellint com el bon vi, i aquí seguirem, sempre ben acompanyats, si la Moreneta i el déu egipci Ra volen. Sempre dic el mateix, ens s'han de posar d'acord, si no, no val. Moltes gràcies a l'Anabel des del control tècnic Ràdio Abrera, gràcies a tothom per escoltar-nos en nom del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica. Us parla, com cada mes, Gerard Videgaini Figuerola, i ens retrobem el mes vinent per afirmar novament aquí en antena que a Abrera sí que hi ha res. Salut per tothom.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària han arribat a un preacord durant la vuitena jornada de negociacions aquest divendres que s'ha allargat durant tot el dia. Escoltem Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
3: No és el millor acord del món, però gràcies a tot aquest cicle de vagues, gràcies als vostres esforços, tenim 5.000 de càtedres, 5.000 places, tenim un complement específic de 389 euros, al qual haurem de sumar els complements estatals, que van a banda, però s'hauran de sumar. Tenim reconegut el deute dels estadis per 38.200, tenim una petita clàusula que permetrà modestament revisar alguns aspectes del currículum, molt modestament i molt per sota del que voldríem, i podrem incidir en com serà la nova llei de l'autoritat pública.
2: En aquest sentit, USTEC, la CGT i la Intersindical mantenen la vaga de dilluns a les comarques centrals i gironines fins que no tinguin l'aval d'aquest preacord del col·lectiu docent. I en mobilitat, un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla durant tot aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil. Tècnics d'ADIF treballen en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre totes dues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figaró i Ribes de Freser, mentre que es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, l'atur de Querol. Seguim parlant de Renfe, que va registrar prop d'un miler de denúncies per grafits a trens a Catalunya el passat 2025. Segons fonts de la companyia, en concret, van comptar 970 actes vandàlics i també al llarg de l'any passat van netejar més de 55.000 metres quadrats de superfície de combois, cosa que va generar a l'operadora una despesa de 7,4 milions d'euros. I més successos, un centenar de detinguts i 19 investigats en un macrodispositiu Campai contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues, El Prat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet. L'operatiu, que es va dur a terme durant la jornada d'ahir entre tarda i nit, va identificar un total de 2.026 persones i prop de 200 vehicles amb un total de 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. I tanquem amb els esports. Victòria ahir del Barça de futbol sala per 4-1 davant del Valdepeñas al primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga, que es juga al millor de 3 partits. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada setmana, aquest dissabte 30 de maig, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es poden visitar des de les 11 del matí fins les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte 30 de maig a la tarda, de 5 a 9 del vespre, des del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera, s'organitza la tercera edició de la Mostra Local d'Activitat Física, Salut i Esport dins l'anella esportiva d'Abrera, a l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament, les pistes de raqueta i els espais del voltant, amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. Hi ha programats ball en línia, hip-hop, zumba, funky, strong, part d'aventura, activitats lúdiques infantils, iniciació a la gimnàstica artística, el frontenis i el ballet, futbol 3x3, escacs, tallers, circuit de cross, bàsquet, petanca inclusiva, pràctica de futbol sala, circuit d'habilitat de karts, voleibol i exercicis de sol pelvià. Podeu consultar totes les activitats i horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 del matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Aquest diumenge 31 de maig, a partir de 2:15 del migdia, es posarà punt i final a la tercera temporada de l'entitat Criar Compartir amb el concert del cantant i compositor Víctor Arbelo a la sala Encuentro. Les entrades tenen un preu de 12 euros i es poden adquirir al web entradium.com. Diumenge a la tarda, de 6 a 2 quarts de 8, hi haurà ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova amb la cobla Nova Vallès. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 31 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Recordem que hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, que obre dilluns a dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3, i a la Biblioteca Josep Roca i Bros, que obre a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9, els matins de dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i els dissabtes de 10 a 2. Abrera està celebrant el mes de la dansa en classes obertes i gratuïtes de diferents entitats. De l'1 al 6 de juny és el torn d'Energy Dance Studios. Per reservar cita podeu fer-ho a través del seu web i podeu consultar tots els horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera. Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la Casa de Cultura dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Dilluns 1 de juny, de 6 a 8, la sala d'actes de la Casa de Cultura d'Abrera acollirà el Consell Municipal de les Dones, dirigit a dones i entitats. Per assistir-hi cal inscripció a través de la seu electrònica a abrera.cat. Dimarts 2 de juny, de 2 quarts de 10 a 12 del migdia, l'alumnat de 5è de l'Escola Francesc Platon i Sartí vendrà els productes de les seves cooperatives en el marc del projecte QM de Cultura Emprenedora a l'Escola. Els punts de venda seran la plaça de l'Església i el vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera. En el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, divendres 5 de juny, de 10 a 2 quarts de 12 del matí, a l'Hotel d'Entitats, s'impartirà la xerrada Redescobrint-me, sexualitat en la maternitat, a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut d'Abrera. Recordem que al Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. A més, dimecres 3 de juny hi haurà una nova sessió del taller de cuina i divendres 5 de juny es farà l'activitat del Digues la Teva. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 del perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar-vos al CAMP, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
6: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
4: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
6: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
1: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
0: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
2: Ràdio Obrera. Ràdio Obrera. Marquem la diferència.
3: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
4: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
3: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: Motor Show Extreme, de gira per Europa. Arriba a Catalunya, possiblement un dels espectacles més impressionants del motor dels últims temps. Adrenalina pura. Show, velocitat. Vine a la zona industrial Pàrquing Carrer Progrés, a Abrera, del 5 al 14 de juny. Divendres, dissabtes i diumenges a les 6 i mitja de la tarda. Vine a disfrutar de l'espectacle apassionant i carregat d'adrenalina. Un show que no oblidaràs. Gas al matalàs. Compra les teves entrades a www.motorshowextreme.com. Motorshowextreme.com. Us esperem.
2: Vols més clients? Vols més visibilitat?
3: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
2: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
3: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
2: Si tens un negoci a la comarca,
3: aquest és el teu moment.
2: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
3: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ahir al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària.
3: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Les temperatures continuaran altes avui, però ja no assoliran els registres d'aquests dies passats.
3: Catalunya va registrar ahir la temperatura més alta en un mes de maig. Des que hi ha registres, va ser a Vinebre, amb 39,5 graus de temperatura.
1: Moment perfecte, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb un matí de dissabte que ha estat molt assolellat. A partir del mig matí hem tingut l'arribada de molts núvols als Iprims per la franja de Ponent i també pel Pirineu Occidental. Aquestes hores del dissabte estem pendents, per una banda, de les temperatures, que ni de bon tros seran tan elevades com aquest passat dijous o divendres. Fa calor, però no farà la calor tan intensa. I també estem pendents del creixement d'aquestes nuvolades que tenen lloc sobretot al Pirineu i Prepirineu i ens portaran ruixats que molts d'ells aniran acompanyats de calamarsa o pedra a tot el Pirineu i Prepirineu central. Per tant, molta precaució perquè a mesura que vagin passant les hores de la tarda aniran afectant també a moltes comarques de la Catalunya central i de cara al vespre podrien afectar també a comarques com la Noguera o també la zona del Pla de Lleida. Ho anirem seguint atentament aquí a la xarxa. Que tingueu a la tarda.
1: I en política, Òmnium Cultural celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
3: El seu president, Xavier Antic, continua al capdavant de l'entitat.
1: I en mobilitat, un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró.
3: Renfe ja ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. A més, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7 milions i mig d'euros.
1: I en els esports, el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon.
3: El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
6: Abrera Informació. L'agenda amb Manabel Gómez.
7: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada setmana, aquest dissabte 30 de maig, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es poden visitar des de les 11 del matí fins les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte 30 de maig a la tarda, de 5 a 9 del vespre, des del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera, s'organitza la tercera edició de la mostra local d'activitat física, salut i esport dins l'anella esportiva d'Abrera. A l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament, les pistes de raqueta i els espais del voltant, amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. Hi ha programats ball en línia, hip-hop, zumba, funky, strong, part d'aventura, activitats lúdiques infantils, iniciació a la gimnàstica artística, el frontenis i el ballet, futbol 3x3, escacs, tallers, circuit de cross, bàsquet, petanca inclusiva, pràctica de futbol sala, circuit d'habilitat de karts, voleibol i exercicis de sol pelvià. Podeu consultar totes les activitats i horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
6: Abrera Informació. L'agenda.
7: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 del matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Aquest diumenge 31 de maig, a partir de 2:15 del migdia, es posarà punt i final a la tercera temporada de l'entitat Criar Compartir amb el concert del cantant i compositor Víctor Arbelo a la sala Encuentro. Les entrades tenen un preu de 12 euros i es poden adquirir al web en radium.com. Diumenge a la tarda, de 6 a 2 quarts de 8, hi haurà ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova amb la cobla Nova Vallès. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 31 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
6: Abrera Informació, l'agenda.
7: Recordem que hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, que obre dilluns a dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3, i a la Biblioteca Josep Roca i Bros, que obre a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9, els matins dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i els dissabtes de 10 a 2. Abrera està celebrant el mes de la dansa en classes obertes i gratuïtes de diferents entitats. De l'1 al 6 de juny és el torn d'Energy Dance Studios. Per reservar cita podeu fer-ho a través del seu web i podeu consultar tots els horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera. Recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la Casa de Cultura dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Dilluns 1 de juny, de 6 a 8, la sala d'actes de la Casa de Cultura d'Abrera acollirà el Consell Municipal de les Dones, dirigit a dones i entitats. Per assistir-hi cal inscripció a través de la seu electrònica a abrera.cat. Dimarts 2 de juny, de 2 quarts de 10 a 12 del migdia, l'alumnat de 5è de l'Escola Francesc Platon i Sartí vendrà els productes de les seves cooperatives en el marc del projecte QM de Cultura Emprenedora a l'Escola. Els punts de venda seran la plaça de l'Església i el vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera. En el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, divendres 5 de juny, de 10 a 2 quarts de 12 del matí, a l'Hotel d'Entitats s'impartirà la xerrada Redescobrint-me, sexualitat en la maternitat, a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut d'Abrera. Recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. A més, dimecres 3 de juny hi haurà una nova sessió del taller de cuina i divendres 5 de juny es farà l'activitat del Digues la Teva. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
6: Abrera Informació, l'agenda.
7: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació podeu adreçar-vos al camp, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
6: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
6: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
4: corazón, mi corazón.
8: Hora 23.
9: Te lo dije muy
10: clarito. Permanece a la escucha.
8: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
11: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
12: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
13: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
14: DJ Rufo te trae la mejor sesión de música máquina de los 90s.
15: Los temazos de siempre.
14: Las mejores melodías.
16: Y muy buen rollo.
17: Y muy buen rollo.
18: Todos los sábados de 10 a 11 de la noche en Radio Obrera.
19: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo.
14: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo.
20: Sonido Remember.
21: Radio Obrera, la ràdio del cap de setmana.
22: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
23: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
22: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre, a partir de les 20 hores, i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
23: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
24: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: chop of the wall. Okay.
1: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
2: Però on ho veus, tot això?
1: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
2: No.
1: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
2: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
3: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Ràdio Obrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radioobrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat satisfeta pel preacord amb els sindicats per desbloquejar el conflicte educatiu a Catalunya i ha parlat d'un pas de gegant per al reconeixement de les condicions laborals dels docents i també per a la millora de la qualitat educativa. I és que ahir al vespre, sindicats i el Departament d'Educació van arribar finalment a un preacord per millorar aquesta situació laboral. L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això suma't a un esforç a més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. I parlem de política, ja que els partits d'esquerres que donen suport al govern de Pedro Sánchez han fet un acte conjunt avui a Barcelona en presència de 3 ministres de l'executiu sorgits d'aquestes forces. Els de drets socials, Pablo Bustenduy, la de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun. Tots tres han mostrat tolerància zero amb la corrupció, però assegurant que continuaran governant per seguir legislant en favor dels ciutadans. El ministre Bustenduy diu que tornarà a portar al Congrés la pròrroga dels lloguers. I seguim en plena política, ja que quan falta menys d'un any per les eleccions dels ajuntaments, Junts per Catalunya celebra avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès. Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments. I parlem de cultura i ens n'anem fins a Tarragona, que avui acull una nova edició de la Mostra de Balls de Diables Tradicionals de Catalunya. Reneix 9 de les 12 colles que formen part de la coordinadora de Balls de Diables Tradicionals de Catalunya. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
3: La jornada, organitzada conjuntament amb el Ball de Diables de Tarragona, omplirà els carrers de la ciutat de foc, timbals i cultura popular. Entre les colles participants hi ha els Balls de Diables de Vilanova, Vilafranca, Torredembarra, Sitges, Colla Vella, La Riera, l'Arbós, Reus, el Vendrell i Tarragona. La responsable de la coordinadora, Núria Ferrer, ha explicat que l'objectiu és apropar el model tradicional dels Balls de Diables a la ciutadania i reforçar Tarragona com a referent de la cultura popular i del foc a Catalunya.
4: Donar-li el focus sobretot en l'origen d'aquests Balls de Diables. L'origen és la lluita entre el bé i el mal i principalment on es mostra tot això és amb la representació del ball parlat.
3: També es durà a terme la cercavila de foc, amb inici al Teatre Metropol i final al Monument dels Herois de 1811, on es clourà l'acte amb una carretillada final a les 7 de la tarda.
2: I en plana de successos, dos motoristes han resultat ferits greus en un accident a la carretera TP7401 entre Porrera i Pradell de la Teixeta, al Priorat. A causa del sinistre s'ha tallat la via en ambos sentits a la marxa. Fins al lloc dels fets també s'han desplaçat dues dotacions dels bombers de la Generalitat. I en esports, el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada setmana, aquest dissabte 30 de maig, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es poden visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte 30 de maig a la tarda, de 5 a 9 del vespre, des del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera, s'organitza la tercera edició de la Mostra Local d'Activitat Física, Salut i Esport dins l'anella esportiva d'Abrera, a l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament, les pistes de raqueta i els espais del voltant, amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. Hi ha programats ball en línia, hip-hop, zumba, funky, strong, part d'aventura, activitats lúdiques infantils, iniciació a la gimnàstica artística, el frontenis i el ballet, futbol 3x3, escacs, tallers, circuit de cross, bàsquet, petanca inclusiva, pràctica de futbol sala, circuit d'habilitat de karts, voleibol i exercicis de sol pelvià. Podeu consultar totes les activitats i horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 del matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Aquest diumenge 31 de maig, a partir de 2:15 del migdia, es posarà punt i final a la tercera temporada de l'entitat Criar Compartir amb el concert del cantant i compositor Víctor Arbelo a la sala Encuentro. Les entrades tenen un preu de 12 euros i es poden adquirir al web entradium.com. Diumenge a la tarda, de 6 a 2 quarts de 8, hi haurà ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova amb la cobla Nova Vallès. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 31 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació. L'agenda.
5: Recordem que hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, que obre dilluns a dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3, i a la Biblioteca Josep Roca i Bros, que obre a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9, els matins dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i els dissabtes de 10 a 2. Abrera està celebrant el mes de la dansa en classes obertes i gratuïtes de diferents entitats. De l'1 al 6 de juny és el torn d'Energy Dance Studios. Per reservar cita podeu fer-ho a través del seu web i podeu consultar tots els horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera. Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Dilluns 1 de juny, de 6 a 8, la sala d'actes de la Casa de Cultura d'Abrera acollirà el Consell Municipal de les Dones, dirigit a dones i entitats. Per assistir-hi cal inscripció a través de la seu electrònica a abrera.cat. Dimarts 2 de juny, de 2 quarts de 10 a 12 del migdia, l'alumnat de 5è de l'Escola Francesc Platon i Sartí vendrà els productes de les seves cooperatives en el marc del projecte QM de Cultura Emprenedora a l'Escola. Els punts de venda seran la plaça de l'Església i el vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera. En el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, divendres 5 de juny, de 10 a 2 quarts de 12 del matí, a l'Hotel d'Entitats s'impartirà la xerrada Redescobrint-me, sexualitat en la maternitat, a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut d'Abrera. Recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. A més, dimecres 3 de juny hi haurà una nova sessió del taller de cuina i divendres 5 de juny es farà l'activitat del Digues la Teva. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 del perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació. L'agenda.
5: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació podeu adreçar-vos al CAMP, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs, romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
6: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
8: fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la música en català viu a Ràdio Abrera. El gegant de la ciutat, Arabaya,
9: Arabaya. Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
10: Soy J.C. Ramos.

0: A Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
1: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
2: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
1: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
3: Ajuntament d'Abrera.
4: Amb tu, per tu.

Siguis on siguis, Ràdio Abrera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radioabrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Abrera, amb

ràdio més propera. Ràdio Obrera.

0: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
1: Motor Show Extreme, de gira per Europa. Arriba a Catalunya, possiblement un dels espectacles més impressionants del motor dels últims temps. Adrenalina pura. Show, velocitat. Vine a la zona industrial Pàrquing Carrer Progrés, a Abrera, del 5 al 14 de juny. Divendres, dissabtes i diumenges a les 6:30 de la tarda. Vine a disfrutar de l'espectacle apassionant i carregat d'adrenalina. Un show que no oblidaràs. Gas al matalàs. Compra les teves entrades a www.motorshowextreme.com. Motorshowextreme.com. Us esperem.
2: Vols més clients? Vols més visibilitat?
3: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
2: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
3: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
2: Si tens un negoci a la comarca,
3: aquest és el teu moment.
2: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
3: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
4: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
5: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
4: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
5: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
4: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Tu fas Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Ahir vespre, els sindicats i el Departament d'Educació van arribar finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària. L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat satisfeta per aquest preacord i així poder desbloquejar el conflicte educatiu a Catalunya. I parlem de calor, ja que avui el perill d'incendi és molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, segons informen els agents rurals. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. De fet, els bombers de la Generalitat ja han treballat avui al migdia en 2 incendis a Barberà de la Conca i Tremp per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat. Els focs han afectat unes mitja hectàrea i uns 500 metres quadrats respectivament, i ja estan controlats. En paral·lel, també s'ha actuat pels voltants de la Una en un petit incendi amb una gran columna de fum a tocar de la carretera A14 a Alguaire. Precisament seguim parlant en aquest cas d'incendis, ja que un petit incendi de vegetació provocat per un robatori de coure ha tallat aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de Garriga i Figaró. Renfe encara està establint el servei de transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. És a dir, que encara hi ha servei de transport alternatiu perquè no s'ha encara tornat a habilitar la via. I seguim en plana ferroviària, ja que Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa al contribuent de quasi 7 milions i mig d'euros. I parlem de política, ja que quan falta menys d'un any per les eleccions als ajuntaments, Junts per Catalunya celebra avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès. Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments a Catalunya. I també la CUP comença a mobilitzar les bases per a les eleccions municipals del 27. El secretariat nacional es fixa en l'objectiu de revertir els mals resultats de les últimes eleccions. I en plana de successos, dos motoristes han resultat ferits greus en un accident a la carretera TP7401 entre Porrera i Pradell de la Teixeta, al Priorat. A causa del sinistre s'ha tallat la via en ambos sentits a la marxa. Fins al lloc dels fets també s'han desplaçat dues dotacions, els bombers de la Generalitat. I un centenar de detinguts i 19 investigats en un macrodispositiu campai contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats a l'àrea metropolitana. L'operatiu que es va dur a terme ahir divendres a la tarda nit va identificar un total de 2.025 persones i prop de 200 vehicles. I per últim, en esports, el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada setmana, aquest dissabte 30 de maig, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es poden visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte 30 de maig a la tarda, de 5 a 9 del vespre, des del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera, s'organitza la tercera edició de la mostra local d'activitat física, salut i esport dins l'anella esportiva d'Abrera, a l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament, les pistes de raqueta i els espais del voltant, amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. Hi ha programats ball en línia, hip-hop, zumba, funky, strong, part d'aventura, activitats lúdiques infantils, iniciació a la gimnàstica artística, el frontenis i el ballet, futbol 3x3, escacs, tallers, circuit de cross, bàsquet, petanca inclusiva, pràctica de futbol sala, circuit d'habilitat de karts, voleibol i exercicis de sol pelvià. Podeu consultar totes les activitats i horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. L'agenda.
3: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Aquest diumenge 31 de maig, a partir de 2:15 del migdia, es posarà punt i final a la tercera temporada de l'entitat Criar Compartir amb el concert del cantant i compositor Víctor Arbelo a la sala Encuentro. Les entrades tenen un preu de 12 euros i es poden adquirir al web entradium.com. Diumenge a la tarda, de 6 a 2 quarts de 8, hi haurà ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova amb la cobla Nova Vallès. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 31 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Recordem que hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, que obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3, i a la Biblioteca Josep Roca i Bros, que obre a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9, els matins dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i els dissabtes de 10 a 2. Abrera està celebrant el mes de la dansa en classes obertes i gratuïtes de diferents entitats. De l'1 al 6 de juny és el torn d'Energy Dance Studios. Per reservar cita podeu fer-ho a través del seu web i podeu consultar tots els horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera. Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la Casa de Cultura dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Dilluns 1 de juny, de 6 a 8, la sala d'actes de la Casa de Cultura d'Abrera acollirà el Consell Municipal de les Dones, dirigit a dones i entitats. Per assistir-hi cal inscripció a través de la seu electrònica a abrera.cat. Dimarts 2 de juny, de 2 quarts de 10 a 12 del migdia, l'alumnat de 5è de l'Escola Francesc Platoni Sartí vendrà els productes de les seves cooperatives en el marc del projecte QM de Cultura Emprenedora a l'Escola. Els punts de venda seran la plaça de l'Església i el vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera. En el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, divendres 5 de juny, de 10 a 2 quarts de 12 del matí, a l'Hotel d'Entitats s'impartirà la xerrada Redescobrint-me, sexualitat en la maternitat, a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut d'Abrera. Recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. A més, dimecres 3 de juny hi haurà una nova sessió del taller de cuina i divendres 5 de juny es farà l'activitat del Digues la Teva. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 del perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar-vos al camp, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
4: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
5: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
6: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
7: No te quedes atrás
6: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
7: En Top Música Nueva.
6: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera. Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals Líder a Internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova.
7: Top Música Nova.
6: Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
5: Cap de setmana a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, marquem la diferència.
8: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
9: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
8: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
10: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Sindicats i el Departament d'Educació tenen un preacord per desencallar la situació laboral dels docents a l'escola pública tant a primària com a secundària. Però ara, aquest preacord falta que li donin validesa les bases dels sindicats. En aquest preacord, precisament, s'ha parlat d'un augment salarial que han aconseguit acordar que serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat satisfeta per aquest preacord que diu que podrà desbloquejar el conflicte educatiu a Catalunya. I parlem de calor, ja que el perill d'incendi és molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, segons informen els agents rurals. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. De fet, els bombers de la Generalitat han treballat avui al migdia en 2 incendis a Barberà de la Conca i Tremp per cremes de restes vegetals que s'ha descontrolat. Els focs han afectat la meitat d'una hectàrea i uns 500 metres quadrats respectivament i ja estan controlats. En paral·lel també s'han actuat pels voltants de la una en un petit incendi a la A14, a Alguaire. I parlem ara de cultura i parlem de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que actuen avui a la seva ciutat, a la plaça Pere Català Roca. I ho faran en una diada molt especial, la diada del Museu Casteller de Catalunya. Ens n'informa des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: Els rosats segueixen immersos en el calendari d'actuacions quan falten poc més de 3 setmanes per afrontar la diada de la nit de completes i Sant Joan, amb la previsió de portar en aquesta diada castells de la gamma alta de 8 i també castells bàsics de 9. Una diada que la Vella compartirà amb els nens del Vendrell, que tenen previst portar el 4 a 8 i 2 castells de la gamma mitjana de 7. L'actuació de la diada del Museu Casteller es celebrarà aquest dissabte a partir de 6:45 de la tarda.
2: I obrim plena de successos i afectacions i parlem en concret de trànsit, ja que en l'última hora 2 carreteres tallades al sistema de carreteres català, en concret la C-55 a Clariana de Cardener per un accident i una altra a la L-310 entre Gra i Guissona per un altre accident. Per ara no es coneixen cap afectació greu en aquests accidents. Precisament, 2 motoristes han resultat avui ferits greus en accidents a la carretera TP-7401 entre Porrera i Pradell de la Teixeta, al Priorat. I parlem del Pla Campai, ja que un centre de detinguts i 19 investigats avui a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana en un macrodispositiu. I parlem d'esports, ja que el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon. El Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: L'agenda amb Benavell Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Com cada setmana, aquest dissabte 30 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es poden visitar des de les 11 del matí fins les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte 30 de maig a la tarda, de 5 a 9 del vespre, des del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera, s'organitza la tercera edició de la Mostra Local d'Activitat Física, Salut i Esport dins l'anella esportiva d'Abrera. A l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament, les pistes de raqueta i els espais del voltant, amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. Hi ha programats ball en línia, hip-hop, zumba, funky, strong, part d'aventura, activitats lúdiques infantils, iniciació a la gimnàstica artística, el frontenis i el ballet, futbol 3x3, escacs, tallers, circuit de cross, bàsquet, petanca inclusiva, pràctica de futbol sala, circuit d'habilitat de karts, voleibol i exercicis de sol pelvià. Podeu consultar totes les activitats i horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 del matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Aquest diumenge 31 de maig, a partir de 12:15 del migdia, es posarà punt i final a la tercera temporada de l'entitat Criar Compartir amb el concert del cantant i compositor Víctor Arbelo a la sala Encuentro. Les entrades tenen un preu de 12 euros i es poden adquirir al web entradium.com. Diumenge a la tarda, de 6 a 8:15, hi haurà ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova amb la cobla Nova Vallès. I com cada cap de setmana, Tramuntana aquest diumenge 31 de maig. L'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
4: Abrera Informació. L'agenda.
5: Recordem que hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, que obre dilluns a dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3, i a la Biblioteca Josep Roca i Bros, que obre a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9, els matins de dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i els dissabtes de 10 a 2. Abrera està celebrant el mes de la dansa en classes obertes i gratuïtes de diferents entitats. De l'1 al 6 de juny és el torn d'Energy Dance Studios. Per reservar cita, podeu fer-ho a través del seu web i podeu consultar tots els horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera. Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Dilluns 1 de juny, de 6 a 8, la sala d'actes de la Casa de Cultura d'Abrera acollirà el Consell Municipal de les Dones, dirigit a dones i entitats. Per assistir-hi cal inscripció a través de la seu electrònica a abrera.cat. Dimarts 2 de juny, de 2 quarts de 10 a 12 del migdia, l'alumnat de 5è de l'Escola Francesc Platoni Sartí vendrà els productes de les seves cooperatives en el marc del projecte QM de Cultura Emprenedora a l'Escola. Els punts de venda seran la plaça de l'Església i el vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera. En el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, divendres 5 de juny, de 10 a 2 quarts de 12 del matí, a l'Hotel d'Entitats s'impartirà la xerrada Redescobrint-me, sexualitat en la maternitat, a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut d'Abrera. Recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. A més, dimecres 3 de juny hi haurà una nova sessió del taller de cuina i divendres 5 de juny es farà l'activitat del Digues la Teva. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
4: Abrera Informació. L'agenda.
5: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar-vos al camp, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. I me pregunto si puc.
6: amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

0: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktronica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
1: Big Friday on Air.
2: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más, se arregla todo.
1: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air, a Radio Abrera, a Radio Abrera, a Radio Abrera, a Radio Abrera.
3: Radio Abrera, la millor forma de gaudir del teu cap de setmana.
4: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: En Obramate encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: Motor Show Extreme, de gira per Europa. Arriba a Catalunya, possiblement un dels espectacles més impressionants del motor dels últims temps. Adrenalina pura. Show, velocitat. Vine a la zona industrial Pàrquing Carrer Progrés, a Abrera, del 5 al 14 de juny. Divendres, dissabtes i diumenges a les 6 i mitja de la tarda. Vine a disfrutar de l'espectacle apassionant i carregat d'adrenalina. Un show que no oblidaràs. Gas al matalàs. Compra les teves entrades a www.motorshowextreme.com. Motorshowextreme.com. Us esperem.
2: Vols més clients? Vols més visibilitat?
3: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
2: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
3: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
2: Si tens un negoci a la comarca,
3: aquest és el teu moment.
2: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
3: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: claro.
1: Què escoltes al mòbil?
2: Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera?
2: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
1: En directe?
2: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
1: No.
2: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
1: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Sindicats i el Departament d'Educació tenen un preacord per desencallar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària. Però per ara, aquest preacord falta que li donin validesa les bases dels sindicats. L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. I perill d'incendi molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. Per ara, el temps sembla que podria donar una treva si acaba descarregant una mica de pluja. Precisament per revisar aquesta previsió del temps, tenim a Marc Jaureguizar. Molt bona tarda.
3: Hola, què tal? Ja al migdia hem tingut el creixement de nuvolades molt destacades del Pirineu i Prepirineu i els primers ruixats s'han deixat veure per la comarca de la Cerdanya. I a mesura que la tarda ha anat avançant, aquests ruixats s'han ampliat a comarques com l'Alt Urgell, el Solsonès, el Berguedà, Osona, i molts d'ells ho han fet amb intensitat, en punts amb calamarsa o pedra. I tot plegat amb un dissabte on les temperatures han quedat més frenades respecte a les dues passades jornades, i és que avui els valors no han superat els 35 graus, com ha estat el cas de la població de Seròs. Demà diumenge acabarem la setmana i el mes amb la mateixa dinàmica, matí de molt més sol i una tarda amb inestabilitat al Pirineu i Prepirineu, amb ruixats que aniran acompanyats de tempestes. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
2: Precisament tornat en el fet de la calor, els bombers de la Generalitat han treballat avui al migdia en dos incendis a Barberà de la Conca i Tremp per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat. Precisament també els bombers han hagut d'actuar en petits accidents de trànsit. Precisament un encara talla la L310 entre Gra i Guissona. En aquests casos els bombers estan molt atents a aquests petits accidents, encara que siguin de trànsit i no hi hagi més afectacions a banda dels cotxes sinistrats, perquè podrien provocar un accident greu degut a aquesta situació de perill. I precisament seguim en plana de successos, ja que un centenar de detinguts i 19 investigats en un macrodispositiu campai contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana. L'operatiu que es va dur a terme ahir divendres a la tarda nit va identificar un total de 2.026 persones i prop de 200 vehicles. També van actuar a Reus i també en van fer un altre a Santa Maria, a l'entorn de la plaça de Santa Maria de Puigcerdà, que va finalitzar en aquest cas amb 237 identificats i 21 actes interposades. I parlem ara d'esports, ja que el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest dissabte 30 de maig a la tarda, de 5 a 9 del vespre, des del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera, s'organitza la tercera edició de la mostra local d'activitat física, salut i esport dins l'anella esportiva d'Abrera. A l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament, les pistes de raqueta i els espais del voltant, amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. Hi ha programats ball en línia, hip-hop, zumba, funky, strong, part d'aventura, activitats lúdiques infantils, iniciació a la gimnàstica artística, el frontenis i el ballet, futbol 3x3, escacs, tallers, circuit de cross, bàsquet, petanca inclusiva, pràctica de futbol sala, circuit d'habilitat de karts, voleibol i exercicis de sol pelvià. Podeu consultar totes les activitats i horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Aquest diumenge 31 de maig, a partir de 12:15 del migdia, es posarà punt i final a la tercera temporada de l'entitat Criar Compartir, amb el concert del cantant i compositor Víctor Arbelo a la sala Encuentro. Les entrades tenen un preu de 12 euros i es poden adquirir al web entradium.com. Diumenge a la tarda, de 6 a 8:15, hi haurà ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova amb la cobla Nova Vallès. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 31 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Recordem que hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors a l'espai artístic i per a Torres Abrera, que obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3, i a la Biblioteca Josep Roca i Bros, que obre a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9, els matins dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i els dissabtes de 10 a 2. Abrera està celebrant el mes de la dansa en classes obertes i gratuïtes de diferents entitats. De l'1 al 6 de juny és el torn d'Energy Dance Studios. Per reservar cita podeu fer-ho a través del seu web i podeu consultar tots els horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera. Recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la Casa de Cultura dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Dilluns 1 de juny, de 6 a 8, la sala d'actes de la Casa de Cultura d'Abrera acollirà el Consell Municipal de les Dones, dirigit a dones i entitats. Per assistir-hi cal inscripció a través de la seu electrònica a abrera.cat. Dimarts 2 de juny, de 2 quarts de 10 a 12 del migdia, l'alumnat de 5è de l'Escola Francesc Platoni Sartí vendrà els productes de les seves cooperatives en el marc del projecte QM de Cultura Emprenedora a l'Escola. Els punts de venda seran la plaça de l'Església i el vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera. En el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, divendres 5 de juny, de 10 a 2 quarts de 12 del matí, a l'Hotel d'Entitats s'impartirà la xerrada Redescobrint-me sexualitat en la maternitat, a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut d'Abrera. Recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. A més, dimecres 3 de juny hi haurà una nova sessió del taller de cuina i divendres 5 de juny es farà l'activitat del Digues la Teva. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 del perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar-vos al camp, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs, romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera.
3: Ràdio Abrera.
2: Marquem la diferència.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. El conductor d'un turisme ha mort després que es produís un xoc frontal entre

0: Dos vehicles de la L310 a Torrefeta i Florejacs aquesta mateixa tarda per causes que encara s'estan investigant. Es tracta d'un home de 33 anys i veí de Guissona. L'accident ha obligat a tallar la carretera entre Gra i Guissona. Encara segueix tallada. I amb aquesta víctima són 52 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. Precisament al lloc dels fets del sinistre mortal que us explicaven, s'han desplaçat 9 dotacions als bombers de la Generalitat. Perquè en un dia com avui, el perill d'incendi és molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En aquestes localitats s'ha activat precisament el Pla Alfa nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. I així els bombers de la Generalitat avui al migdia han hagut d'anar a 2 incendis de Barberà de la Conca i Tremp per cremes de les restes vegetals que s'han descontrolat. També han hagut d'actuar pels voltants de la 1 en un petit incendi a tocar de la carretera A14, al Guaire. I en aquest cas també per un accident, encara que en aquest cas no hi ha hagut víctimes mortals, entre Clariana de Cardener i Riner també hi han actuat els bombers, on s'han vist implicats 2 vehicles i un d'ells s'ha incendiat. En aquest cas, com dèiem, no hi havia persones atrapades i l'incendi no ha afectat zona de vegetació. I també un incendi ha provocat provocat per un laboratori de coure ha tallat aquest matí la circulació de l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró. Renfe establert encara té establert el transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. I parlem de política i parlem de que els sindicats i el Departament d'Educació tenen un preacord per desencallar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària. Però per ara aquest preacord falta que li donin validesa les bases dels sindicats. L'augment salarial que s'ha aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç a més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat satisfeta per aquest preacord. I seguim en plena política, ja que els partits d'esquerres que donen suport al govern de Pedro Sánchez han fet un acte conjunt avui a Barcelona en presència de 3 ministres de l'executiu, sorgit d'aquestes forces. El de Drets Socials, Pablo Bustinduy, la de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun. Tots tres han mostrat tolerància zero amb la corrupció, però asseguren que continuaran governant per seguir legislant en favor dels ciutadans. El ministre Bustinduy diu que tornarà a portar al Congrés la pròrroga dels lloguers. I parlem en aquest cas de cultura, ja que el Festival Montllibre de Barcelona ha celebrat avui la segona jornada d'activitats literàries adreçades a infants i joves, amb la voluntat de reflexionar sobre la capacitat dels infants de transformar espais quotidians en mons imaginaris i de situar el llibre com un espai de construcció de nous universos. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest dissabte 30 de maig a la tarda, de 5 a 9 del vespre, des del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera, s'organitza la tercera edició de la mostra local d'activitat física, salut i esport dins l'anella esportiva d'Abrera. A l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament, les pistes de raqueta i els espais del voltant, amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. Hi ha programats ball en línia, hip-hop, zumba, funky, strong, part d'aventura, activitats lúdiques infantils, iniciació a la gimnàstica artística, el frontenis i el ballet, futbol 3x3, escacs, tallers, circuit de cross, bàsquet, petanca inclusiva, pràctica de futbol sala, circuit d'habilitat de karts, voleibol i exercicis de sol pelvià. Podeu consultar totes les activitats i horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Aquest diumenge 31 de maig, a partir de 12:15 del migdia, es posarà punt i final a la tercera temporada de l'entitat Criar Compartir, amb el concert del cantant i compositor Víctor Arbelo a la sala Encuentro. Les entrades tenen un preu de 12 euros i es poden adquirir al web entradium.com. Diumenge a la tarda, de 6 a 8:15, hi haurà ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova amb la cobla Nova Vallès. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 31 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
2: Abrera Informació. L'agenda.
3: Recordem que hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, que obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:15 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros, que obre a les tardes de dilluns a dissabte de 3:15 a 9:15, els matins dimarts i dijous de 10 a 2:15 i els dissabtes de 10 a 2. Abrera està celebrant el mes de la dansa en classes obertes i gratuïtes de diferents entitats. De l'1 al 6 de juny és el torn d'Energy Dance Studios. Per reservar cita, podeu fer-ho a través del seu web i podeu consultar tots els horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera. Recordem que tots els dilluns, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la Casa de Cultura, dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Dilluns 1 de juny, de 6 a 8, la sala d'actes de la Casa de Cultura d'Abrera acollirà el Consell Municipal de les Dones, dirigit a dones i entitats. Per assistir-hi, cal inscripció a través de la seu electrònica a abrera.cat. Dimarts 2 de juny, de 2:15 a 12 del migdia, l'alumnat de 5è de l'Escola Francesc Platon i Sartí vendrà els productes de les seves cooperatives en el marc del projecte QM de Cultura Emprenedora a l'Escola. Els punts de venda seran la plaça de l'Església i el vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera. En el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, divendres 5 de juny, de 10 a 2:15 del matí, a l'Hotel d'Entitats s'impartirà la xerrada Redescobrint-me, sexualitat en la maternitat, a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut d'Abrera. Recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. A més, dimecres 3 de juny hi haurà una nova sessió del taller de cuina i divendres 5 de juny es farà l'activitat del Digues la Teva. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 del perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar-vos al camp, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs, romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
4: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.
1: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
2: Motor Show Extreme, de gira per Europa. Arriba a Catalunya, possiblement un dels espectacles més impressionants del motor dels últims temps. Adrenalina pura. Show, velocitat. Vine a la zona industrial Pàrquing Carrer Progrés, a Abrera, del 5 al 14 de juny. Divendres, dissabtes i diumenges a les 6 i mitja de la tarda. Vine a disfrutar de l'espectacle apassionant i carregat d'adrenalina. Un show que no oblidaràs. Gas al matalàs. Compra les teves entrades a www.motorshowextreme.com. Motorshowextreme.com. Us esperem.
0: Vols més clients? Vols més visibilitat?
3: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
0: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
3: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
0: Si tens un negoci a la comarca,
3: aquest és el teu moment.
0: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
3: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. La CGT i la Intersindical aposten per votar no a la consulta sobre el preacord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USEC i professors de secundària, aconseguit aquest divendres de la nit després de negociacions maratonianes. De fet, els dos sindicats es van aixecar de la negociació conjuntament amb Coordinadora Obrera Sindical. La CGT és l'única que té representació a la mesa sectorial i ha argumentat que l'acord inclou millores salarials i de plantilla, però que no arriba a totes les reivindicacions, així com el blindatge del català i clàusules de revisió salarial. Recordem que, com us dèiem, hi ha hagut aquest preacord per desencallar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària, i que s'ha aconseguit un total de 600 euros i també un reforç de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva.

0: I perill d'incendi molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa nivell 3 i recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. I és que els bombers de la Generalitat han treballat avui al migdia en 3 incendis a Barberà de la Conca i Tremp per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat. També s'ha actuat en un petit incendi a tocar de la carretera A14 a Alguaire. Precisament un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure ha tallat aquest matí la circulació de l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró. Renfe ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. I precisament encara en plana ferroviària, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa al contribuent de quasi 7 milions i mig d'euros. I parlem en cultura i anem a Tàrrega, que ha posat en marxa la 13a edició de la Fira de la Cervesa Artesana, un certamen consolidat i de referència del sector a Catalunya. Des de Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
1: Fins a les 3 de la matinada, l'esplanada de Can Colapi de Tàrrega reuneix una 14a d'elaboradors de cervesa artesana del territori. Per tercer any consecutiu, el certamen compta amb una parada de productors de sidra, l'única en tota la demarcació de Lleida. L'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, ha destacat la consolidació de la cita.
2: Coneixem que tot el territori, en molts llocs, se celebra doncs, aquest dia per fer les degustacions de cerveses de proximitat. O sigui, una nova manera, com amb tots els productes, de posar en valor els productors més locals, més petits, i alhora també doncs, d'una certa millor qualitat, no? A partir d'aquí, els gustos són per tots. I el bo és que s'ha consolidat, jo penso, força bé.
1: A més, la fira compta amb la presència de food trucks i una gran programació musical amb concerts i sessions de DJs i el tradicional escalabirres i un bingo musical.
0: I en esports, el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest dissabte 30 de maig a la tarda, de 5 a 9 del vespre, des del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera, s'organitza la tercera edició de la mostra local d'activitat física, salut i esport dins l'anella esportiva d'Abrera. A l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament, les pistes de raqueta i els espais del voltant. Amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. Hi ha programats ball en línia, hip-hop, zumba, funky, strong, part d'aventura, activitats lúdiques infantils, iniciació a la gimnàstica artística, el frontenis i el ballet, futbol 3x3, escacs, tallers, circuit de cross, bàsquet, petanca inclusiva, pràctica de futbol sala, circuit d'habilitat de karts, voleibol i exercicis de sol pelvià. Podeu consultar totes les activitats i horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 del matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Aquest diumenge 31 de maig, a partir de 2:15 del migdia, es posarà punt i final a la tercera temporada de l'entitat Criar Compartir amb el concert del cantant i compositor Víctor Arbelo a la sala Encuentro. Les entrades tenen un preu de 12 euros i es poden adquirir al web entradium.com. Diumenge a la tarda, de 6 a 8:15, hi haurà ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova amb la Cobla Nova Vallès. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 31 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Recordem que hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, que obre dilluns a dimecres i divendres de 9 a 2:15 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros, que obre a les tardes de dilluns a dissabte de 4:15 a 9:15, els matins dimarts i dijous de 10 a 2:15 i els dissabtes de 10 a 2. Abrera està celebrant el mes de la dansa en classes obertes i gratuïtes de diferents entitats. De l'1 al 6 de juny és el torn d'Energy Dance Studios. Per reservar cita podeu fer-ho a través del seu web i podeu consultar tots els horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera. Recordem que tots els dilluns de 6 de la tarda a 8 del vespre l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza una classe oberta d'escacs a la Casa de Cultura dirigida a tots els públics a partir de 6 anys. Dilluns 1 de juny, de 6 a 8, la sala d'actes de la Casa de Cultura d'Abrera acollirà el Consell Municipal de les Dones, dirigit a dones i entitats. Per assistir-hi cal inscripció a través de la seu electrònica a abrera.cat. Dimarts 2 de juny, de 2:15 a 12 del migdia, l'alumnat de 5è de l'Escola Francesc Platon i Sartí vendrà els productes de les seves cooperatives en el marc del projecte QM de Cultura Emprenedora a l'Escola. Els punts de venda seran la plaça de l'Església i el vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera. En el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, divendres 5 de juny, de 10 a 2:15 del matí, a l'Hotel d'Entitats s'impartirà la xerrada Redescobrint-me sexualitat en la maternitat, a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut d'Abrera. Recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. A més, dimecres 3 de juny hi haurà una nova sessió del taller de cuina i divendres 5 de juny es farà l'activitat del Digues la Teva. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació podeu adreçar-vos al camp, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
3: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
6: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
4: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
6: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
8: That's right. cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
9: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
8: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
10: Passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. She's got me like na-na-na-na-na.
11: She's got that look in her eyes.
12: Enrique Iglesias.
11: Like she wants to mess around. Enrique.

0: la que sientas plena compatibilidad. Y es importante que te lo recuerdes a ti mismo. ¿Cómo te sientes con esto?
1: Como el culo, marica. ¿Cómo me vas a sentir?
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: T'agrada la bona música?
1: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Desconvocades les vagues de docents previstes entre dilluns i dijous. Després del preacord entre sindicats i el Departament d'Educació, ara entre el dilluns i el dijous de la setmana vinent, les bases sindicals hauran de votar per validar o no aquest pacte. Les votacions seran telemàtiques i, depenent dels resultats, la vaga de divendres s'aixecarà. Per ara, segueix convocada. Recordem que el pacte ha tancat un augment salarial d'un total de 600 euros, d'un total de 600 euros bruts mensuals més a 4 anys vista i un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. Per la seva banda, la CGT i la Intersindical aposten per votar no a aquesta consulta. De fet, els dos sindicats es van aixecar de la negociació conjuntament amb Coordinadora Obrera Sindical. La CGT, en aquest cas, és l'única que té representació a la mesa sectorial i ha argumentat que l'acord no arriba a totes les reivindicacions, com el blindatge del català i clàusules de revisió salarial. I segueix el perill d'incendi molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. I és que els bombers de la Generalitat han treballat avui i al migdia en 3 incendis a Barberà de la Conca i a Tremp per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat i també un petit incendi a tocar de la carretera A14 a Alguaire. Precisament un incendi

0: També de vegetació provocat per un robatori de coure tallat aquest matí la circulació de l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró. I seguim en plana ferroviària, ja que Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. I parlem de política, perquè quan falta menys d'un any per les eleccions als ajuntaments, Junts per Catalunya ha celebrat avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès. Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments. També la CUP comença a mobilitzar les bases per a aquestes eleccions municipals i el secretariat nacional es fixa l'objectiu de revertir els mals resultats de les últimes eleccions. En plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort després que es produís un xoc frontal entre dos vehicles a la L310 a Torreforta i Florejacs aquesta mateixa tarda per causes que encara s'estan investigant. Es tracta d'un home de 33 anys i veí de Guissona. L'accident ha obligat a tallar la carretera entre Gra i Guissona. Amb aquesta víctima són 52 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I parlem ara en plana cultural, ja que el Festival del Món del Llibre de Barcelona ha celebrat aquest dissabte la segona jornada d'activitats literàries adreçades a infants i joves, amb la voluntat de reflexionar sobre la capacitat dels infants a transformar espais quotidians en mons imaginaris. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Que vaig al cotxe? Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera. Tu eres mi

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera? Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
1: I si ho prefereixes,
0: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. Desconvocades les vagues de docents previstes entre dilluns i dijous. Després del preacord entre sindicats i el Departament d'Educació, ara, entre el dilluns i dijous de la setmana vinent, les bases sindicals hauran de votar per validar o no aquest pacte. Les votacions seran telemàtiques i, depenent dels resultats, la vaga de divendres s'aixecarà. Per ara, segueix convocada. Recordem que el pacte ha tancat un augment salarial d'un total de 600 euros bruts mensuals més a 4 anys vista per als professors i un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar diversos punts, també l'escola inclusiva. Per la seva banda, els sindicats de la CGT i la Intersindical aposten per votar no a aquesta consulta. De fet, els dos sindicats es van aixecar de la negociació conjuntament amb Coordinadora Obrera Sindical. En aquest cas, només la CGT és l'única que té representació a la mesa sectorial, que ha argumentat que l'acord no arriba a totes les reivindicacions, com el blindatge del català i les clàusules de revisió salarial. Segueix actiu el perill d'incendi molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. I és que els bombers de la Generalitat avui han treballat en 3 incendis a Barberà de la Conca i Tremp per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat. També s'ha actuat en un petit incendi a tocar de la carretera 14 a Alguaire. I també és tot això, hi ha hagut un incendi provocat per un robatori de coure que ha tallat aquest matí la circulació de l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró. I parlem de política, i parlem de que quan falta menys d'un any per les eleccions als ajuntaments, Junts per Catalunya ha celebrat avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès. Durant la intervenció del secretari general del partit, Jordi Turull, aquest ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments. I també la CUP ha mobilitzat

a champion, baby. You drive me crazy.

0: Ràdio Abrera, són les 11. ¿Qué horas son,
1: mi corazón? Hora 23.
2: Te lo dije muy clarito. Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
5: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
6: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit, aquí, a Ràdio Abrera.
7: DJ Rufo te trae la mejor sesión de música máquina de los 90.
8: Los temazos de siempre.
7: Las mejores melodías.
9: Y muy buen rollo.
10: Y muy buen rollo.
11: Todos los sábados de 10 a 11 de la noche en Radio Obrera.
12: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo.
7: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo. Sonido Remember.
13: Cap de setmana,
14: cap de setmana.
13: Amb Radio Obrera.

0: duerme a mi.
1: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
2: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
1: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Connecta't a Ràdio Obrera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet, a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.